0: Hem sentit la primera part de l'oratori Colpa, pentimento e grazia d'Alessandro Scarlatti, interpretat per la soprano Maria Espada, la mezzosoprano Lola Casariego i el contratenor Martín Oro, amb l'Orquestra Barroca de Sevilla dirigida per Eduardo López Banzo.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la fantasia escocesa per a violí i orquestra en mi bemoll major, opus 46 del compositor alemany Max Bruch. Sentim Itzhak Perlman, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.

S'acaba aquí la fantasia escocesa per a violí i orquestra en mi bemoll major, opus 46, que Max Bruch va dedicar a Pablo de Sarasate i que va estrenar, però, Josef Joachim. Nosaltres hem sentit la versió d'Itzhak Perlman violí al costat de l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta en un enregistrament de l'any 1988.

0: Nocturn.
1: Continuarem amb una de les obres més conegudes de Leopold Mozart, el viatge musical en trineu, que ens interpreta l'Orquestra de Cambra de Berlín, dirigida per Helmut Koch.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació ara sentint els 16 valsos per a piano opus 39 de Johannes Brahms, que sentim en la versió de Gerhard Opitz.

0: Johannes Brahms és l'autor d'aquests 16 valsos per a piano opus 39 que hem sentit interpretats per Gerard Opitz.
1: Catalunya Música. Nocturn.

A Catalunya Música us convidem a sentir l'obertura Leonora, número 3, en do major, opus 72A, de Ludwig van Beethoven, en la versió de la Filharmonia Orchestra, dirigida per Otto Klemperer.

0: Acabem de sentir l'obertura Leonora número 3 en do major, opus 72A de Ludwig van Beethoven en la versió de la Filharmonia Orchestra dirigida per Otto Klemperer.
1: Catalunya Música.
2: Continuem endavant la programació de Catalunya Música ara per sentir el Tedeum per a soprano, tenor, cor i orquestra de Georges Bizet. En sentim la interpretació d'Angela Maria Blasi, soprano, Christian Elsner, tenor, el motet en cor de Munic i l'Orquestra Simfònica de Munic sota la direcció de Hans Rudolf Zabelay.

S'acaba aquí el Tedeum per a soprano, tenor, cor i orquestra de Georges Bizet. N'hem sentit la interpretació d'Angela Maria Blasi, soprano, Christian Elsner, tenor, el motet en cor de Munic i l'Orquestra Simfònica de Munic sota la direcció de Hans Rudolf Zöbelai.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Continuarem amb la versió per clarinet i orquestra de corda del quintet amb clarinet en si bemoll major, opus 34 de Carl Maria von Weber. Els intèrprets seran Sabina Maia, clarinet, i l'orquestra de cambra de Heilbronn a Baden-Württemberg, dirigida per Jörg Ferber.

Sabina Maia, clarinet, i l'orquestra de cambra de Heilbronn a Baden-Württemberg, dirigida per Jörg Ferber, interpretaven la versió per clarinet i orquestra de corda del quintet amb clarinet en si bemoll major, opus 34, de Carl Maria von Weber.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 9, de Georg Friedrich Händel, en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, sota la direcció de Jona Braun.

Fins aquí el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 9, de Georg Friedrich Händel. N'hem sentit la interpretació de l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Yona Braun.

0: Catalunya Música.
1: A continuació us convidem a sentir el concert coreogràfic per piano i 18 instruments, Obada, de Francis Poulenc. Els intèrprets són el pianista François-René Duchable amb l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, dirigida per James Conlon.

El pianista François-René Duchable i l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, dirigida per James Conlon, interpretaven el concert coreogràfic per piano i 18 instruments, Obada, de Francis Poulenc.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música la sonata per a violí i piano en la major que César Franck va compondre l'any 1886, dedicant-la al violinista i compositor Eugeni Zahí. Sentim-ne la versió de Daishin Kashimoto, violí, i Itamar Kolan, piano.

És la sonata per a violí i piano en la major que César Franck va compondre l'any 1886. Sentíem Daishin Kashimoto, violí, i Itamar Golan, piano.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir la missa solemne de Santa Cecília de Charles Lagunaud. Els intèrprets seran la soprano Angela Maria Blasi, el tenor Christian Elsner i el baríton Dietrich Henschel, amb el motet en cor de Munich i l'Orquestra Simfònica de Munich, dirigits per Hans Rudolf Zebelei.

Hem sentit la missa solemne de Santa Cecília de Charles Gounod, tal com l'interpretaven la soprano Àngela Maria Blasi, el tenor Christian Elsner i el baríton Dietrich Henschel, amb el motet en cor de Munic i l'Orquestra Simfònica de Munic, dirigits per Hans Rudolf Zebelei.

0: Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: Setmana especial de concerts a Catalunya Música. Amb motiu de l'any Conxita Badia, del 4 al 8 de maig a les 11 del matí, Catalunya Música ofereix una programació especial de 5 concerts per posar en valor una de les grans sopranos catalanes del segle XX. Una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili. I després de cada concert, sentirem un episodi del podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció d'una artista única.
5: A veure, Conxita Badia, us sona?
6: Què?
5: No? No passa res, no passa res.
4: Any Conxita Badia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Aquest 7 de maig de 2026. Aquí ens teniu un matí més. Avui començant parlant de carnaval. Clar que potser alguns diria: home, Joan, com vols parlar de carnaval un 7 de maig? Potser hauries d'aprofitar que avui a la ciutat d'Hamburg celebren la festa de la fundació del port de la ciutat d'Hamburg, una de les grans maquinàries econòmiques del nord d'Alemanya, un port que es va fundar al segle XII i que cada 7 de maig porta una festa plena de concerts, d'actuacions i de molta cervesa. Però vaja, aquesta vegada ja sabeu que tenim un puntet iconoclasta i avui volem començar el nostre primer temps a Catalunya Música tot sentint l'obertura que Joan Baptiste Lully va escriure l'any 1675 per la mascarada titulada El Carnaval.

Així sonava l'obertura que Jean-Baptiste Lully va escriure per la seva mascarada titulada El Carnaval l'any 1675, que hem sentit interpretada pel conjunt barroc Café Zimmermann, dirigits per Pablo Valetti. Bé, i de fet, el Carnaval no només va ser, diguem-ne, centre de l'interès de Jean-Baptiste Lully, altres compositors del barroc francès també van dedicar obres escèniques inspirades en el Carnaval que, en definitiva, tan agradava. I un dels carnavals més famosos d'Europa, encara avui, és el de Venècia, doncs no ens ha de sorprendre que André Campran escrivís una òpera ballet l'any 1699, encara en els temps de Lluís XIV, el rei Sol, una òpera ballet que es va titular El Carnaval de Venècia. Així sona l'obertura i el ball de l'acte tercer. Música d'André Campran.

0: De cop ens hem sentit de ple gràcies a aquesta escena del ball de l'acte tercer de l'òpera ballet El Carnaval de Venècia d'André Campra enmig d'una festa de carnaval de la mà del conjunt barroc Le Concert Spirituel que dirigeix Arvenike. Prèviament ens havien interpretat l'obertura d'aquesta òpera ballet que Campra va estrenar l'any 1699. I tot això, totes aquestes obertures de carnavals, per què? En definitiva, per deixar que canti el gall i també per parlar-vos d'un personatge entranyable de les festes de carnaval, el Polichinela. Però deixarem que canti el gall.
1: El primer temps.
0: Efectivament, el primer temps. Som així, d'iconoclastes, i de cop, just en el cor del mes de maig, parlem de carnaval i de personatges carnavalescos. I vet aquí que Polichinela podria ser un motiu de disfressa. Apa, que en els carnavals típics, en el més pur estil venecià clàssic, no hi podríem trobar la figura del Polichinela per allà. El Polichinela és un personatge clàssic originat a la comèdia de l'arte del segle XVII. Ben aviat es va convertir en una figura de referència, fins i tot en el món de les titelles. És un personatge versàtil en estatus i en actitud, que ha captivat el públic de tot el món i ha mantingut el personatge ben popular en innombrables formes des que va aparèixer. Es diu que Polichinela té els seus orígens en dos personatges de les antigues farses que es deien Macus i Bucco. Macus vindria a ser el personatge enginyós, sarcàstic, groller, fins i tot cruel, mentre que Bucco és un lladre nerviós, ximple i alhora narcisista. Aquesta dualitat es va posar de manifest tant en la formació del personatge de Polichinela com en la seva actitud. Físicament, les característiques que va heretar de Macus és el fet de ser una mica geperut, amb el gran nas tort i les cames desgarbades, garrelles. De Bucco hereta el seu ventre, les galtes grans i la boca gegantina. A causa d'aquesta dualitat, Polichinela es pot representar com a servent o com a amo, amb una natura intrigant, una sensualitat agressiva i una gran intel·ligència, o bé també com un personatge soca i avorrit, a vegades lladre orgullós i astut, de pretesa classe alta, o bé pervertit i brutot, de classe servent. Vaja, l'eterna dualitat. Polichinela ens podria dir allò de «Jo sóc príncep de tot, senyor de la terra i de tot, excepte del meu públic, del qual en sóc fidel servidor». Sempre està del costat del guanyador, tot i que sovint no ho decideix fins que ha guanyat, és clar. Independentment de la seva intenció inicial, Polichinela sempre aconsegueix guanyar. Una altra característica important de Polichinela és que no té res. No es preocupa per les conseqüències, ja que serà victoriós, passi el que passi. De cop tenim una sensació de déjà vu de la contemporaneïtat, oi? De Polichinela, però, curiositats, ve la paraula Puccinelli en català. Però com sona un Polichinela musicalment? Marc-Antoine Charpentier ens va regalar una escena preciosa quan va musicar el malalt imaginari de Molière. L'escena del Polichinelle, mig cantada, mig recitada. Vaja, tota una escena que val la pena recuperar.

Afin de mieux prendre mon temps.

forse c'est une nécessité. Et qu'il faille en passer par là. Je

entendu avec coup de bâton, le droit commence.

Adieu Seigneur, holy Trinité.

Meravellosa escena, no podia ser millor la combinació entre Jean-Baptiste Poquelin, conegut com a Molière, i el compositor Marc-Antoine Charpentier ens dona un resultat espectacular en aquesta, la que va ser l'última comèdia que va escriure Molière, El malalt imaginari, de la qual n'hem pogut sentir aquest primer intermedi, Oh amour, amour, també conegut com l'escena de Polichinelle. La versió a càrrec del conjunt vocal instrumental Les Arts Florissants, dirigit per William Christie. Un diàleg entre l'acció teatral i la música realment trepidant i d'una bellesa extraordinària. Però, en definitiva, era per parlar-vos del Polichinelle, del Polichinelle, que és un dels personatges de la comèdia de l'arte que hem començat glossant i que ens ha permès doncs, la música de Charpentier d'escriure a través de la música. Però penseu que el personatge en si ha continuat fascinant a generacions posteriors. Per exemple, en el ballet Trencanous, l'any 1891, Tchaikovsky, en el ballet sencer, no en la suite del ballet, sinó en el ballet sencer, el Polichinelle és un dels personatges que apareix. Després, en fer-se a la suite d'orquestra, el moviment dedicat a Polichinelle va desaparèixer, però en el ballet hi continua sent, concretament el quadre tercer de l'acte segon. És en el moment de les danses característiques. Tchaikovsky descriu el Polichinelle d'aquesta manera.

Així ens descriu Txaikovski la figura del polichinel·la en el seu ballet El Trencanous. És una de les danses característiques que apareix a l'acte segon d'aquest cèlebre ballet de Txaikovski que ens interpretava l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Semyon Bychkov.

Kopf. Anton Ariensky va ser un compositor rus contemporani de Tchaikovsky, una mica més jove, i que avui el recordem per la seva música instrumental, tant per orquestra com sobretot la música de cambra. Va escriure 5 suites per duet de pianos i resulta que la segona la va titular Siluetes. La va escriure just en el mateix moment en què Tchaikovsky estava component el Trencanous. Estem situats a 1892. Aquesta suite número 2 per duet de pianos té 5 moviments, que cada moviment porta el nom d'una, diguem-ne, entre cometes, silueta. La primera és el savi, la segona la coqueta, la tercera és el polichinela, el 4 és el somiador i l'últim la ballarina. Òbviament nosaltres, avui que parlem de polichineles, doncs hem triat la tercera. Per duet de pianos, és extreta d'aquesta suite número 2, opus 23, d'Anton Ariensky.

El duet de piano Gènova i Dimitrov ens han interpretat el tercer moviment d'aquesta suite per dos pianos d'Anton Ariensky, la suite número 2, opus 23, la segona de les cinc suites que va escriure Ariensky, i aquest tercer moviment dedicat a Pulcinella. La suite es titula Siluetes. De fet, seguim amb més retrats de Pulcinella. Per exemple, Fritz Kreisler, efectivament, aquell famós violinista vienès que va ser un gran virtuós, que va fer gires per tot el món, però que més

a més, era compositor i que es va dedicar, sobretot, a escriure aquella preciosa col·lecció de miniatures enganxoses, boniques, que tenen aquell punt d'elegància vienesa i que tant agraden als violinistes i que, punyeta, a nosaltres també, que ens ho escoltem i les gaudim molt. De fet, el mateix Kreisler ja va fer alguna trapelleria, algunes de les miniatures que va escriure va dir que eren de compositors antics, de fet, les havia escrit ell de dalt a baix, però després ja es va descobrir. I moltes d'aquestes miniatures les tocava ell mateix com a propina dels seus concerts. Doncs bé, entre les miniatures que ens va deixar escrites per violí i piano Fritz Kreisler, endevineu quina? Efectivament, Polichinelle.

Fritz Kreisler i una de les seves encantadores miniatures per violí i piano, aquesta Polichinelle. Kreisler la va definir com a serenata i l'hem sentit interpretada per Joshua Bell, violí, i Paul Cook, el piano. Bé, i resulta que tornem al 1892 a Rússia. Recordeu quan Txaikovski estava component el Trencanous, quan Ariensky estava escrivint la seva suite número 2, Siluetes? Doncs en el mateix moment, Sergei Rachmaninov, joveníssim, estava escrivint, estava component les seves peces de fantasia, Opus 3. Són 5 peces que han esdevingut molt i molt populars, sobretot algunes d'elles. La número 2, el famós preludi, un preludi que s'ha interpretat fins a la sacietat. I la quarta de les 5, endevineu com es titula? Doncs sí, novament Polichinelle.

Era l'Orquestra Simfònica Nacional d'Irlanda, dirigits per Alexander Anisimov, que ens han interpretat aquest quart moviment de les peces de fantasia Opus 3 originals per piano de Sergei Rachmaninov. Hem pogut sentir aquest arranjament, aquesta orquestració d'aquest quart moviment titulat Polichinel, música de Rachmaninov, un nou retrat de Polichinel. I és que no són pocs els compositors que s'han dedicat a fer-nos propostes de retrat i totes, fixeu-vos, que van coincidint amb aquesta actitud dinàmica, canviant, una actitud molt genuïnament teatral i molt connectada sempre amb la comèdia de l'arte. També les cançons napolitanes estan farcides de referències al Pulcinella. Cançons com les que va escriure Arturi Buzzipeccia. Arturo Buzzipeccia va escriure l'any 1915 una cançó de saló que precisament es va titular Povero Pulcinella. La va publicar el mateix any a Nova York i la va dedicar a Enrico Caruso. I no només Caruso la va interpretar, els tenors de l'època la van interpretar pràcticament tots, fins i tot la van enregistrar amb discos de pedra. Hi ha una gravació de 1924 molt coneguda de Beniamino Gigli. Nosaltres sentirem Joan Pons interpretant aquesta Povero Pulcinella del compositor Buzzipeccia.

Evidentment no era Joan Pons, se li hauria aguditzat la veu. Era la gravació famosa de 1924 de Benjamin Nogilli al costat de l'orquestra del Metropolitan de Nova York d'aquella època, dirigits per Nathaniel Shikret. Una gravació que té més de 100 anys. Hem pogut sentir a Benjamin Nogilli, tenor, interpretant la cançó Povero Pulcinella del compositor Arturo Butzilpeccia. Una de les peces dedicades novament a Pulcinella. Ara, si us preguntéssim de tots els retrats de Pulcinella, quin és el que de seguida us ha vingut o us hauria vingut al cap abans de sentir tot el que us hem anat proposant, de ben segur que molts diríeu, home, el gran ballet d'Stravinsky. Un ballet que Stravinsky va estrenar el 15 de maig de 1920 a l'Òpera de París i que representava un canvi radical de direcció vers el que havia estat els ballets del mateix Stravinsky d'abans de la Primera Guerra Mundial, L'ocell de foc, Petrushka i La consagració de la primavera. Pulcinella era un retorn al passat, era l'inici oficial del que s'ha dit el neoclassicisme. De fet, Stravinsky utilitza músiques originals del segle XVIII, ell creia que eren de Pergolesi, i les orquestra per crear una història ubicada en el context de la comèdia de l'arte. I així va sorgir aquest ballet que va dirigir Ernest Ansermé, que va comptar amb la coreografia de Leonid Massin i que, òbviament, estava patrocinat o impulsat per l'empresari Diaghilev. Nosaltres sentirem l'escena final d'aquest ballet Pulcinella de Stravinsky.

Vet aquí el detonant del neoclassicisme en música, aquest gran període que va anar de la Primera a la Segona Guerra Mundial, el ballet Pulcinella d'Igor Stravinsky,

Estrenat el 1920, hem pogut sentir l'escena final, en la que fins i tot hi han intervingut tres cantants, Diana Monteith, soprano, Robin Leggate, tenor, i Mark Beasley, baix, al costat de l'Orquestra Filharmonia, dirigits per Robert Kraft. I seguim ara amb la música d'Heitor Villa-Lobos, el gran compositor brasiler, tot un representant, figura central de la música de la primera meitat del segle XX al seu país, va arribar a ocupar càrrecs polítics com a ministre de cultura, etc. Ell va escriure tres volums que va publicar el 1943 en forma de suites per piano. És una suite, la que seria la que tot seguit us proposem, la número 1, que va titular A Prole do Bebê, que vol dir La família del nadó, una peça que va dedicar a la seva esposa, Lucia Villa-Lobos, i que, tal com us dèiem, la va publicar el 1943. Són 8 peces, aquesta suite, que representen joguines infantils. I, precisament, una d'elles, la número 7, la penúltima, titula O Polichinelo, que és un retrat del polichinela, vital, rítmic, trapella, acrobàtic i virtuosístic pel pianista.

Estem temptats a dir allò de petita i matona, aquesta peça Upolishinello d'Heitor Villa-Lobos. La gravació s'ho valia, Daniel Barenboim en directe i interpretant aquesta pàgina del compositor brasiler extreta de la primera de les suites de les seves peces per piano A Prole do Bebê, La família del nadó, un retrat de joguines i entre elles aquest Upolishinello que déu-m'hi-do pels pianistes. Bé, i per acabar, un punt dramàtic, perquè sentirem una de les cançons típiques del repertori napolità, extreta del catàleg de Francesco Paolo Tosti, ara sí amb la veu de Joan Pons, sentirem aquell È morto Pulcinella, una peça que va escriure el 1881, quan ja el compositor estava vivint a Anglaterra, on de fet es va nacionalitzar i on va arribar a ser professor de cant de la família reial britànica. La lletra d'aquesta cançó napolitana diu: la saviesa del somriure ha deixat aquest món. Aquell home de cara negra, de parlar sempre alegre, ha arribat a un final fatal pels espectadors a qui es va mostrar. S'acosta un funeral al que no fallaré. Oh, quina notícia tan ingrata que us porto avui. Senyors, calleu, Pulcinella ha mort.

0: Magnífica cançó i magnífica interpretació de Joan Pons, acompanyat al piano per Kamal Khan. Francesco Paolo Tosti era l'autor d'aquesta cançó amb aquests cromatismes descendents tan inspirats. E Morto Pulcinella la va escriure l'any 1881, quan ja vivia a Anglaterra. Així, amb aquesta cançó que ens cantava la mort de Pulcinella, també hem acomiadat avui tota aquesta selecció de peces que ens han retratat un dels personatges més carismàtics i duals de la comèdia de l'arte, el Pulcinella.
1: El primer temps.
0: I avui el primer temps l'acabarem canviant absolutament de color, deixarem el Pulcinella, però sí que ens quedarem amb el virtuosisme pianístic. Ens atencem a un disc publicat per la discogràfica Alfa, ja fa un temps, un disc del pianista, d'un joveníssim pianista moscovita, Vsevolod Zavidov. Zavidov és un xaval que té en aquests moments 21 anys, un autèntic virtuós, deixeble de Nelson Gerner, que va guanyar el Premi Radulupo l'any 2024, el Premi dels Joves Solistes de la UBS del 2025, i que finalment li arriba l'oportunitat d'enregistrar el seu primer disc en solitari, i vet aquí que ha triat un programa molt singular. Primer, unes transcripcions que Rachmaninoff va fer de la música de Bach, després els Etudes de Tabló, opus 33 de Rachmaninoff, i després també les variacions sobre un tema de Corelli del mateix Rachmaninoff, acabant amb un arranjament de la cançó Vocalis, que és l'última del recull de cançons opus 34. Rachmaninoff sol i Rachmaninoff en relació amb altres compositors. Així doncs, tot un retrat ben singular de la dimensió més genuïnament pianística i artesanal, podríem dir, de Rachmaninoff. Començarem sentint el preludi de la partita per violí número 3, número de catàleg 1006, del gran mestre Johann Sebastian Bach, però en aquesta transcripció pianística feta per Rachmaninoff.

D'aquesta manera, Sergei Rachmaninov va transcriure el preludi de la tercera de les partites per violí de Johann Sebastian Bach. Hem sentit el preludi d'aquesta partita original de Bach, interpretada pel joveníssim pianista rus Vsevolod Davidov. Així doncs, aquest primer disc enregistrat per el jove pianista de 26 anys, de 21 anys, perdoneu, és un disc dedicat a retratar la dimensió pianístico-creativa artesanal de Rachmaninov. Rachmaninov en tots els seus vessants. Primer, com a transcriptor de música d'altres autors, l'hem pogut sentir en Bach. Després, com a compositor en primera persona, hi han registrat, i en aquest disc de la discogràfica Alfa, els 8 Etudes de Tableau, que això traduït al català seria Estudis Quadre. Rachmaninov es va imaginar que eren quadres com els que pengem a la paret, però de forma sonora, quadres per emmarcar. Sentirem el primer dels Etudes de Tableau, opus 33.

Així sona el primer disc d'aquest jove pianista de 21 anys rus, Zevolov Zavidov, un disc de la firma Alpha Classics, dedicat a retratar a Rachmaninov, a fer un tabló de Rachmaninov, mai tan ben dit. L'acabem de sentir interpretant el primer dels 8 estudis tabló, opus 33, precisament, de Rachmaninov, aquests estudis quadre per piano, una de les mostres més variades del catàleg de Rachmaninov original. I, de fet, l'últim exemple que us proposem d'aquesta novetat del jove pianista rus és la transcripció que ell mateix, Zevolov Zavidov, va fer de l'última de les cançons opus 34. Rachmaninov les anomena 14 romances. L'última és molt singular i sense cap mena de dubte, la més coneguda de totes, com a mínim a casa nostra. És la que porta el títol de Vocalis. La versió original, escrita per veu i piano, habitualment soprano, té una característica, i és que no té lletra. Per això el títol de Vocalis. La cantant o el cantant van fent un so de boca chiusa per interpretar aquesta cançó, cosa que ha permès que molts instrumentistes l'hagin tocat, violinistes, violoncel·listes, flautistes, i ara, precisament, el jove pianista que estem sentint, Zavidov, en va fer ell mateix una transcripció d'aquest cèlebre i únic Vocalis, que sona així.

0: Deliciosa partitura en aquesta interessant, atractiva transcripció per piano sol feta pel mateix pianista que la interpreta, Zevolov Zavidov. És aquest jove rus de 21 anys que ha publicat el seu primer disc fa pocs mesos a través de la discogràfica Alfa Clàssics i que avui ens ha permès arribar al final del nostre primer temps amb aquesta transcripció del Vocalis opus 34, número 14, de Sergei Rachmaninov. Ja sabeu, tot seguit, tots els matins del món, el magazín dels matins de Catalunya Música. I nosaltres, que som reinsistents i persistents, i tornem demà a 6:45. I com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Pel Festival de Poesia de Barcelona, el Teatre de Sarrià us convida a fer un viatge per l'univers de J.B. Foix. Manel Barceló i Rosa Renom donen veu al poeta amb L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix, amb acompanyament al piano de Jordi Masó i la música de Frederic Montpou. Dimarts 19 de maig a les 8. Entrades a teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, on la paraula es fa art.
1: 012, la millor resposta.
3: Confirmat? M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
3: Tens raó.
5: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Amadíssims
6: enemics, si algú... L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
7: Catalunya Música.

Hi ha dies en què costa trobar les paraules, dies en què tot passa massa ràpid o massa lent, dies en què necessitem silenci o tot el contrari. I és aleshores quan apareix la música. Sort que la tenim. La música que ens acompanya quan caminem sols, quan compartim moments, quan recordem, quan imaginem. La compra habitacions buides i també la que sap quedar-se en un segon pla, sense molestar, però sense marxar mai. La música ens ajuda a expressar sentiments que sovint no sabem explicar. Alegria, nostàlgia, esperança, ràbia, tendresa. A vegades ho fem cantant, d'altres simplement escoltant, amb un somriure, amb una mirada perduda, amb llàgrimes inesperades. La música també és refugi i impuls, ens inspira, ens fa imaginar, crear. Hi ha melodies que ens transporten a persones concretes, a llocs, a instants que havíem oblidat. I n'hi ha d'altres que ens obren noves portes, que ens conviden a descobrir nous mons. Potser per això la música és tan necessària, perquè cadascú hi troba una emoció diferent i perquè fins i tot en els moments més difícils sempre hi ha una cançó, una veu o una melodia capaç de fer-nos sentir una mica menys sols. Un dia més deixarem que sigui ella, la música, qui ens acompanyi des d'ara i fins a les 11. Són les 8 i gairebé 2 minuts, i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Benvinguts i gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova edició que fem possible Pau Blasi, Alba Quinquillà, Esther Plana, Maria Montes i qui us parla, Esther Pinart. Tenim 3 hores per endavant, ja ho sabeu, amb molta música, també amb converses, i en aquesta primera hora tindrem una nova entrada en l'àlbum de la setmana, aquest disc titulat Furioso, últim treball discogràfic del contratenor Xavier Sabata, que ens presenta molt ben acompanyat per Le Concert de l'Hostelier, que des del clavecí dirigeix Franck Emmanuel Comte, un disc del segell Aparté. I arribarem a les 9 amb el nostre company Xavier Cervera, que ens parlarà, com sempre, de música i cinema. A la segona hora conversarem amb el prehistoriador Eudald Carbonell i Roure, que acaba de publicar el llibre Los Pilares de la Evolución Humana, que ha dirigit juntament amb Igor Parra i que ha publicat ARPA. Això serà aproximadament a 9:45. I la peça de les 8 d'avui ens obre una colpidora i profundament a una obra colpidora i profundament contemporània. És The Little Match Girl Passion, de David Lang, en què el compositor reinterpreta la tradició de la passió barroca, però ho fa des d'una mirada minimalista i íntima. D'ell en sentirem la peça Com Dota, amb el conjunt Three of Voices, dirigit per Paul Hillier. És una música despullada, gairebé

Després de la peça de les 8, amb la música de David Lang, des d'un disc que és impossible que et passi desapercebut, hem canviat radicalment d'ambient amb l'elegància refinada del barroc francès, amb François Couperin i l'últim moviment, Forlan en Rondeau, del Concert Royal número 4, en una versió poc habitual per a dos clavecins, una música plena de gràcia i equilibri amb Pierre Galland, Mathieu Baudinot i Thibaut Roussel. Era una versió amb dos clavecins i també guitarra barroca. I ara una peça molt coneguda, però sempre efectiva. Edvard Grieg ens porta a l'univers teatral de Peer Gynt amb el famós In the Hall of the Mountain King, una música que creix en tensió i intensitat aquí sota la direcció d'S.P.K. Salonen al capdavant de l'Orquestra Filarmònica d'Oslo.

Del repertori clàssic hem passat a la música de videojoc convertida en cambra. Nobuo Uematsu és el creador del món sonor de Final Fantasy, del qual n'hem sentit aquest tema d'amor arranjat per arpa i quartet de corda d'una sensibilitat lírica realment sorprenent. L'hem sentit amb l'arpista Alice Hughes i el seu ensemble. I tot seguit entrarem en el classicisme tardà amb un toc molt personal. Camille Saint-Saëns és qui signa aquesta sonata per a oboè, una de les seves darreres obres. L'andantino inicial destaca per la seva elegància i claredat. El sentirem amb Colin Meyer i Alison Viva.

Era música de Rebecca Clark, una veu singular del segle XX. D'ella n'hem sentit Spirits, una cançó d'atmosfera intensa i també misteriosa que han interpretat Kathy Whiteley, Anna Tilbrook i Gwyneth Anran. I arribarem a l'àlbum de la setmana en aquests moments a només 5 minuts perquè siguin 8:45 i ho farem amb energia i proximitat. El compositor català Salvador Brotons és l'autor del Capriccio Brillante per a flauta i piano, que sentirem una peça virtuosa i plena de vitalitat amb Vicenç Gelós-Ten i Àlex Ramírez.

0: Bona interpretació la que ens oferien Vicenç Alostén i Àlex Ramírez d'aquest capritxo brillante per a flauta i piano de Salvador Brotons, que ens ha costat fins al punt de 2:15:09.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
0: I ja sabeu que quan arriba aquesta hora, doncs toca entrar de nou en el disc de la setmana.

és l'àlbum Furioso del contratenor Xavier Sabata, que ha enregistrat juntament amb Le Concert de l'Hostelier, dirigits per Franck Emmanuel Compte. Aquest projecte, que combina enregistrament i concerts, vol revisitar el mite d'Orlando Furioso i donar-li una nova mirada, posant en diàleg la literatura i la música. L'heroi hi apareix amb tota la seva força dramàtica i ens convida a endinsar-nos en el tumult de les seves passions i a deixar-nos arrossegar pel poder atemporal de l'art barroc. I avui sentirem una de les pàgines més espectaculars que s'han dedicat a Orlando. Serà a través de l'òpera Orlando Furioso d'Antonio Vivaldi, que es va estrenar a Venècia el 1727. No obstant, hem de dir que 13 anys abans ja havia estrenat una altra òpera a Venècia, Orlando Finto Pazzo, al Teatro Sant'Angelo de la ciutat, que no va tenir èxit. Una òpera basada en un episodi del poema èpic inacabat Orlando Innamorato de Matteo Boiardo, que va inspirar Ludovico Ariosto a escriure precisament el poema èpic Orlando Furioso, sobre el qual es basen les obres d'aquest disc, com aquesta òpera de Vivaldi, que mostra tota la força teatral del compositor. Després del fracàs d'Orlando Finto Pazzo, Vivaldi no es va voler rendir i va tornar al mateix escenari amb una segona adaptació del llibret de Grazio Braccioli. I l'ària que sentirem, Nel profondo cieco mondo, que també és una de les més destacades d'aquesta òpera, segur que l'heu sentida més d'una vegada, és una autèntica exhibició de virtuosisme. Cal recordar que el paper no està escrit per a un castrat, sinó per a una contralt, la famosa Lucia Lancetti. En ella, Orlando es presenta decidit, gairebé furiós, amb una energia imparable. Les cordes incisives i els salts vocals expressen la seva determinació de derrotar el Xina, però aquesta brillantor també amaga una tensió extrema.

El barroc, com explica Frank Emmanuel Compte, és l'art dels contrastos. Cada acord, cada ritme, es converteix en vehicle d'emoció. I en aquesta àrea, la passió arriba al límit. És un Orlando encara en lluita, però ja molt, molt a prop del desbordament. La seva força heroica i la seva fragilitat interior conviuen en una música d'una intensitat extraordinària.

aquest contratenor de casa nostra, d'aquesta àrea, Nel profondo cieco mondo, de l'òpera Orlando Furioso, Riom 728, d'Antonio Vivaldi. També inclosa aquesta àrea en aquest àlbum.

0: Doncs amb aquesta magnífica música composta pel polonès Preisner ens endinsem en l'obscuritat de la sala de cinema. Una música cantada en grec que ens parla d'Europa com a idea. Una música quasi litúrgica i coral per a una pel·lícula que va ser una de les cimeres del cinema d'autor dels anys 90 del segle passat. Bon dia, Xavier.
1: Molt bon dia, Esther.
0: Que bonica, aquesta música.
1: Molt, molt maca, molt maca.
0: Em deies abans de començar... Tinc uns quants talls, però són tan bonics que potser, com que duren poc, millor que els deixem sonar tots. Doncs així ho farem.
1: Molt bé. Doncs sí, perquè és una música magnífica per a una obra mestra com és Blau. Preisner va col·laborar molt amb Kieslowski. Bueno, aquest matí, a aquesta sessió, parlarem de Blau, Kieslowski, 1993. Uh-huh. És aquesta la primera de les produccions franceses d'aquest polonès i també és la primera d'una trilogia. És una trilogia prou famosa que jo crec que molts dels nostres oients coneixeran, que va ser Tres colors, Blau, Blanc, Roig. Els colors de la bandera francesa, tres tonalitats, tres conceptes i tres pel·lícules que tracten sobre la llibertat la primera, sobre la igualtat la segona i sobre la fraternitat la tercera.

0: Kieslowski, un dels grans directors europeus de la segona meitat del segle XX, que, com dius, Xavier, aquesta va ser la seva primera pel·lícula fora de la seva Polònia natal, però que ja era conegut per valuoses obres anteriors.
1: Clar que sí, Esther. Sobretot per dues meravelles filmades als 80, com són La doble vida de Verónica i, sobretot, una sèrie de mitmetratges que va fer per la televisió polonesa que es diu Decàleg i que tracta la seva personalíssima visió dels deu manaments catòlics. Estava pensant abans que em fa molta gràcia quan es fan aquest rànquing de sèries, no? Si The Wire, que si Lo Soprano, que si tot això, no? Jo penso que hi ha sèries com aquesta que es donen alguna volta que altra, aquestes sèries. Per mi són molt més importants. El Decàleg, com a tot el cinema de Kieslowski, el que fa és donar-nos una visió del ser humà amb tots els seus dilemes morals, que són els nostres, en la que mai jutja i en la que sempre ens planteja preguntes morals, sense respostes clares, i ens deixa a nosaltres el deure o el fet de jutjar-la i prendre les nostres pròpies decisions. Sempre es mostra la complexitat de decidir en aquesta vida.

0: Xavier, jo fa molts anys que vaig veure Blau. És una pel·lícula que em va impactar moltíssim. A més, sóc molt fan de Juliette Binoche. Però per aquelles persones, aquells oients que no l'hagin vista, explica una mica, què ens explica aquesta pel·lícula?
1: Bueno, la història, el guió, és la història de Julie, que és l'esposa d'un conegut compositor i contemporani, i que perd el seu marit i la seva filla petita en un accident de tràfic. I comença, a partir d'aquí comença una vida radicalment diferent a la que estava acostumada. I alhora, una mica per complicar un poc més la trama, una periodista sospita que ella és en realitat l'autora de la música que composa el seu marit. Això és bàsicament Blau.

0: Xavier, ens has dit de què va la pel·lícula, és a dir, una mica l'argument molt breument, però aquí el director ens vol explicar alguna cosa com més profunda. I a més, aquesta pel·lícula té una música, la de Preisner, que hi juga un paper molt important.
1: Sí, Esther, juga un paper molt important. Mira, el que crec que Kieslowski vol que fem amb aquest film és que reflexionem. Bueno, això ho fa a tot el seu corpus, en tota la seva obra, no? Com que aquesta pel·lícula va de la llibertat, vol que reflexionem sobre què és la llibertat, no? I quins variats camins podem seguir per assolir-la. Al llarg de la pel·lícula vem com, després de la sotragada que és l'accident en el que part marit i filla, ella intenta reubicar-se a la seva vida. Vem que per tallar el dolor, d'una manera perversa intenta en la seva vida assolir aquesta llibertat tallant totes les seves relacions, no? I vem com no troba llibertat, sinó que troba buidor i troba fredor. Hi ha una, no sé si ho recordaràs, no? Però jo l'he tornat a veure per parlar-ne aquí, no recordava, i la veritat és que em vaig quedar molt trasbalsat amb una escena en la qual, sense diàleg, quan ella està a l'hospital recuperant-se de l'accident, hi ha un moment en el que subrepticiament entra al botiquí i agafa un somnífers amb la intenció de suïcidar-se,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Recordes,
0: sí,
1: això,
0: sí.
1: No? És molt... I llavors hi ha una infermera que la pilla,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I hi ha com un cristall al mig, amb un matís immens de blaus que fa el cristall aquest, no? I hi ha un moment en què es queden les dos com mirant-se els ulls, no? Hi ha un segon, unes dècimes de segon, uns segons, que es queden com mirant-se els ulls, i llavors, per un instant, hi ha com una mirada d'incomprensió de la infermera cap a ella, i després, per un instant, és com que ells dos connecten només en la mirada, no? I llavors ella diu, no puc fer-ho. I es talla abruptament, no? Que és una cosa que passa molt a aquesta pel·lícula.
0: Sí,
1: de sobte hi ha com un fundit a negre que és abrupte, no? I això és cinema pur, vull dir. Perquè amb aquesta escena, nosaltres com a espectadors, es fa partícips d'aquest dolor, que és el que volen, en certa manera, Kieslowski, no? Que sigui una experiència sensitiva.
0: Que ho sentim.
1: I que siga correcte. Que sentim allò que està passant a la protagonista i que està passant en aquesta escena. Bé, després d'aquesta divergència, Julie haurà de començar una dolorosa exploració de la llibertat, que és un suplici i alhora també és una oportunitat per construir altra identitat. Fora de la que estava acostumada, que ja estava acostumada al paper d'esposa de o mare de. I també el que fa d'una manera molt subtil, però que també queda molt clara el Kieslowski, és explorar les ombres ocultes de la llibertat individual, de la nostra llibertat individual, no? del nostre quefer quotidià. No? Així, la llibertat sexual de Julie es construeix a partir de la submissió d'Olivier, que és l'amic del seu difunt marit, no? Company del seu espòs. I Julie sap que ha estat sempre secretament enamorat d'ella fa servir aquesta circumstància, no? I d'aquesta manera els seus encontres sexuals sempre es donen quan ella vol i acaben quan també ella decideix, no? Julie consumeix aquest home com si fos un objecte.

0: El que està fent Chris López, que aquí és treure la tapa del mecanisme de moltes relacions que no falta que siguin sexuals, no? Però de conveniència, diguem-ne, que passen al nostre voltant i que inclús nosaltres som capaços de fer, no? En quant a la llibertat econòmica de la que Juli gaudeix, doncs també Chris López es fa notar a la pel·lícula que és conseqüència de les desigualtats, no? Així es veuen les enormes diferències econòmiques que existeixen entre ella i el flautista immigrant, o també la seva veïna, que coneix de manera circumstancial i acaba tenint una relació de certa amistat, que es veu obligada a treballar en un espectacle de cabaret o a prostituir-se. Blau és una obra major que ens impel·leix a enfrontar-nos al dolor i al dol i a mirar-los als ulls. És també un cinema radical de l'interior. Només hi ha que veure la interpretació de Juliette Binoche, no?, que és supermesurada i gairebé no expressa res, expressa molt poca cosa, però amb aquests microgestos, no?
1: Sí, sí. Té molta força.
0: Té molta força. Uh-huh. Té molta força. Això combina també amb el color, no? A més, amb la diferent gradació de blau, que és un, que és un color, diguem-ne, entre cometes, fred, no? I amb la música de Preissner i amb estalls abruptes, també, dona una mica la idea del que li està passant al personatge. Que és l'os que vol que experimentem el dolor amb aquesta pel·li. I en quant a la música de Preissner, és un eix fonamental del film, perquè té, més que altres bandes sonores, una funció narrativa i emocional. Ens acompanya com a memòria involuntària. Moltes vegades, quan apareix la banda sonora d'una manera abrupta, de sobte està el passat, però està el passat dintre el present. I, en certa manera, és una música sacra, és una música litúrgica que està fora del temps i de l'espai.
2: Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé? Sont les violons?
3: Les altos. Et maintenant,

0: M'estan venint moltes ganes, Xavier, de tornar-la a veure, perquè, tal com t'he dit, em va... és una pel·lícula que em va impactar molt. I per què blau? Quina és la importància d'aquest color a la pel·lícula? I, per altra banda, quina relació hi ha entre la música, Juli i Europa, aquesta sempre difícil construcció de la unitat d'Europa?
1: Estan les plataformes, Esther.
0: Ja.
1: Animo al personal a que vegi la pel·lícula.
0: En Pau també riu. Pau, l'has vista? No? Home, doncs l'has de veure.
1: Es té que veure. Doncs molt bona pregunta, Esther. Bueno, Kieslowski fa servir el blau, que és un color fred, no ja com un símbol, que també, sinó també com una condició interior de la protagonista, no?

0: Hi ha diverses barretges de blau, diverses tonalitats de blau, gradacions de blau. Hi ha moments en què el blau de sobte com un esclat inunda la pantalla. I llavors és quan emergeix el record i quan el color es transforma en material emocional, no? I ens diu una mica com està Juli per dintre, com què li està passant a Juli. Diguem-ne que el color, que les llums ens expliquen allò que Juli no ens pot explicar en paraules, perquè una de les grans lliçons que podem obtenir d'aquesta pel·lícula és que el dolor és incomunicable. El dolor és molt difícil de comunicar, no?
1: L'has de patir, no?
0: L'has de patir. I no pots traslladar-li aquest patiment al que no el té, no el pot entendre, no? I aquesta pel·lícula té la facultat de que, en certa mesura, puguem entendre el dolor aliè i a través del dolor aliè entendre el nostre dolor, no? Aquesta jo crec que és una de les tasques d'aquesta pel·lícula. I per això l'anar acabant la pel·li, els blaus deixen la seva fredor, comencen a ser més càlids, no? Juli accepta el dolor com a part de la vida. I en quant a allò que dius de Juli Europa, Kieslowski, que és un pessimista al capdavall, o al capdavall, és un optimista ben enfermat, ens mostra un projecte europeu vell, en teoria, però emocionalment mort, igual que ella, no? quan talla les relacions, no? Per no patir. Si recordes, al llarg de la pel·lícula hi ha noticiaris, es veu molt la tele, aquella tele de principis del 90, sí, que començava a ser quadrada, sí, i començava a tindre alta definició, no? I juga molt en aquest esperit del temps, no? Aquest Zeitgeist. La pel·lícula és del 93, que és un any després, del Tractat de Maastricht, i es mostra, aquests noticiaris es mostren una Europa decadent, mentidera, buida. No fa falta veure el funeral del marit, és tot pompa i circumstància, sí, però no té res, no? I de fet, ella està mirant-se la tele perquè no pot estar allà, no? Vem aquests programes que ara s'han fet, són molt pitjors, en el qual era com de els magazines aquests de tarda o de matí, no? I vem a un senyor gran que fa puenting, no sé si recordes el món, que és totalment ridícul, no? Doncs Europa s'ha transformat en això, no? En una cosa que té corfa però no té ninguna molla, no? Europa i el seu projecte estan emocionalment buits, estan incomplets, estan sense ànima, i ens mostra un continent corromput pel capitalisme i amb un individualisme que celebra qualsevol prou. I que ens està venent, i ens estan venent en certa mesura, en gran mesura, una Europa que es fonamenta sobre principis abstractes, sobre la llibertat, sobre la igualtat, sobre la fraternitat, aquesta gran herència de la Revolució Francesa, que en certa manera va vertebrar Europa, no? des de l'antic règim, però que ara per ara, en el fons, no es creu. Que, per suposat, ni es creuen aquestes idees de llibertat, igualtat i fraternitat, i que, per suposat, tampoc no es fan servir.
1: Una Europa que ens està decebent bastant,
0: bastant,
1: a nosaltres, també
0: bastant.
1: Actualment. Què anava a dir, Xavier? Has dit moltes coses, però sempre te'n queden algunes més, que no sé si vols també afegir alguna coseta més sobre blau.
0: Doncs sí, aprofitant la vinentesa que tu tens ganes de veure-la, tornaré a repetir que està a les plataformes, que estem parlant d'una obra mestra absoluta de fa 30 anys, una pel·lícula molt actual. Qui no conegui Kieslowski s'acostarà a una veu molt poderosa, poderosíssima, molt personal. Un senyor que es fa experimentar les imatges, que es fa experimentar el cinema, un autor d'una honestedat a prova de bomba, i en el que el seu cinema sempre és una experiència sensitiva. Ell fa el cinema perquè nosaltres reflexionem, i el seu cinema té la facultat d'emmirallar-nos y de enfrentarnos a esos dilemas morales

0: que formen part de nosaltres mateixa perquè són nosaltres mateixa. Uh-huh. I, bueno, res més, que qui s'acosti a Krzysztof Kieślowski, que no el conega, pues que no el decebrà.
1: I si hi ha algun oient que l'ha vista i ens vol comentar què li va semblar, doncs que ho faci a través del 627 480 116 o del correu electrònic totsalsmatinsdelmon@catmusica.cat. I si voleu proposar alguna pel·lícula perquè la comenti, perquè té una banda sonora fantàstica, en Xavier, doncs també podeu utilitzar aquests dos canals.
0: Jo m'ho passo molt bé, eh? O sigui que animeu-vos.
1: Gràcies, Xavier.
0: Molt bé, Esther. Bon moltes dia. Gràcies.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La Fundació Òpera Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
2: Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
1: El 16 de maig al Palau de la Música Catalana.
2: Entrades a operacatalunya.cat.
3: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
4: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linka. A Catalunya Música.
8: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
9: Doncs sí, aquí mateix, a tots els matins del món, a Catalunya Música, en aquesta segona hora, que quan siguin més o menys 9:45, doncs serà quan conversarem amb el prehistoriador Eudald Carbonell i Roura, de qui s'acaba de publicar el llibre Los Pilares de la Evolución Humana, que ha dirigit juntament amb Igor Parra i que ha publicat ARPA. I en aquesta segona hora de programa, doncs, seguirem el nostre recorregut musical i ho farem amb una de les grans joies del romanticisme alemany, el Quintet en piano en mi bemoll major, opus 44 de Robert Schumann, que se'l considera una de les seves millors composicions i una obra fonamental de la música de cambra del segle XIX. Una obra que va revolucionar la instrumentació i el caràcter musical del quintet en piano i el va consolidar com un gènere essencialment romàntic. Dels quatre moviments en què s'estructura sentirem el primer, l'allegro brillante, ple d'energia i diàleg intens entre el piano i les cordes, que interpreta un conjunt de músics, realment excepcionals, encapçalats per la violinista Isabelle Faust i el pianista Alexander Melnikov.

Ho dèiem, un primer moviment allegro brillante d'aquest quintet en piano de Robert Schumann que ens oferien doncs, bons músics. Isabelle Faust, Anna-Katharina Schreiber, Antoine Tamestit, Jean-Guyen Queyras i Alexander Melnikov des d'un àlbum, un enregistrament del 2023. I canviem de registre ara amb una música delicada i evocadora, l'Andantino dels petits somnis d'infants de Théodore Dubois. I serà el quartet parisi qui ens porti aquest petit univers sonor ple de sensibilitat i encant íntim.

Després de la música de Théodore Dubois, hem continuat amb una obra menys coneguda però fascinant, el segon moviment animato del nocturn per a cordes i arpa de Irving Fine, en una interpretació del Boston Modern Orchestra Project sota la direcció de Gil Rose. Una música subtil amb textures transparents i una elegància molt característica. I tot seguit farem un canvi radical d'estètica amb Ligeti i el seu estudi número 4, Fanfara, del primer llibre d'estudis per a piano. La pianista Yuja Wang és qui ens ofereix una lectura vibrant i virtuosa d'aquesta peça rítmicament hipnòtica.

Era música de la compositora txeca Vyacheslava Kapralova, concretament el menueto de la seva suite en miniatura, en versió orquestral. Una música plena de frescor i personalitat que ha interpretat la University of Michigan Symphony Orchestra. I ara seran Misha Maisky i Pavel Gililov els qui ens portaran de nou al romanticisme amb l'obra Minnenlied, molt íntim però no massa lent, de Johannes Brahms, una peça íntima i lírica, l'última del cinc lieder opus 71.

0: Evidentment, no hem sentit Minley de Brahms, sinó l'ària variata Andante Semplice d'aquesta obra de maduresa del compositor Wilhelm Stenhammer, aquest moviment que pertany al quartet de corda número 4 en la menor opus 25. El sentíem a càrrec del quartet Gotland. Així hem arribat a 4 minuts perquè siguin 3 quarts de 10.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
0: Avui a Tots els matins del món conversem amb el prehistoriador Eudald Carbonell i Roura, de qui s'acaba de publicar el llibre Los pilares de la evolución humana, que ha dirigit juntament amb Igor Parra i que ha publicat ARPA. El nostre convidat d'avui és de Ribes de Freser, però ja fa 15 anys que viu a Burgos, codirector dels jaciments de la Serra d'Atapuerca i patró fundador i vicepresident de la Fundació Atapuerca. És un dels 38 membres fundadors de l'Acadèmia Internacional de Prehistòria i Protohistòria, que es va crear el desembre del 2021, i també és director del Centre d'Investigació Emiliano Aguirre, que es va inaugurar el 2024. Són diversos els premis que ha rebut Eudald Carbonell i Roura, entre els quals n'hi ha tres que atorga la Generalitat de Catalunya: la Medalla Narcís Monturiol, el Mèrit Científic l'any 2000, el Premi Nacional de Cultura el 2009 i la Creu de Sant Jordi el 2024. Bon dia, Eudald.
2: Bon dia.

0: Doncs bon dia altra vegada, Eudald.
1: Bon dia. Apoteòsica.
0: Apoteòsica, eh?
1: Apoteòsic.
0: Què t'ha semblat?
1: Tecnologia. Apoteòsic.
0: Què t'ha semblat començar d'aquesta manera, amb aquesta obra?
1: És la imatge de l'evolució humana. Bueno, clar, la Universitat Frusta és genial. És senzillament genial l'evolució d'un simi quan aprèn a defensar-se interespecíficament i apareix la nau. És genial, senzillament genial.
0: És una obra de Strauss, Richard Strauss, així va parlar Zaratustra, opus 30, sentíem aquest primer preludi, i que forma part, evidentment, de la banda sonora de la pel·lícula 2001, Una odissea a l'espai. No sé si és una obra que t'escoltes sovint.
1: Sí, m'escolto, una obra que m'escolto sovint. Va quedar impactat. Quan vaig veure la pel·lícula, va quedar impactat. Ja la coneixia d'abans, però aquesta obra, aquesta justa

0: perfectament aquest moment apoteòsic que és la descoberta de la tecnologia. És increïble.
1: Clar, és una obra que tenim associada també als orígens de la humanitat, eh? Escolta, Eudald, jo penso que estaria bé, ja que t'hem presentat com a prehistoriador, que ens definissis què és això de prehistoriador.
0: Però l'historiador és la gent que ens dediquem a conèixer el passat, eh? Però ens coneixem a conèixer el passat perquè és molt important ara, jo que sóc tinc 30 anys ja, per predir el futur.
1: El passat fins a, és a dir, anterior als documents escrits?
0: Això es diu, però és igual, és
1: És
0: interior, és
1: igual.
0: anterior, és igual, és tot registre, tot codi, és passat. Tot el que ha passat, el que ha passat la Segona Guerra Mundial, és un registre històric, forma part de la història. Història i prehistòria no es poden separar.
1: Quan es va despertar, Eudald, el teu interès per tot aquest món?
0: Bé, és un interès molt, molt primitiu. Jo tenia 4 anys i mig o 5, anava a Santa Maria de Besora. La meva mare m'enviava quan no em podia aguantar amb l'àvia i ella va començar tot allà. Hi havia una gent de Barcelona que veien vacances, estaven allà a l'hostal que teníem a casa nostra, que era un dàctor que es venia de tot, i vaig sentir parlar d'animals antidiluvians. Hi havia fòssils, i fòssils, amb els fòssils vaig començar el començament de la meva carrera. Era inconscient, però allò va ser el que va motivar a fer la col·lecció de fòssils d'aquella quan tenia 4 anys, 5 o 4 anys i mig o 5, va començar a espellongar-me.
1: I tota la que seria la part d'arqueologia.
0: D'arqueologia vaig començar cap als 10 o 11 anys, excavar de pirata a les coves de Rialb, que visc a les Indústries Catalans, a remenar per allà i a garballar, i amb els meus amics del col·legi vaig començar als 10 o 11 anys.
1: I deies que quan vas començar amb els fòssils els col·leccionaves. Fins a quants? Quants en vas arribar a tenir de fòssils?
0: Molts, en vaig tenir molts, molts, molts. Ho vaig perdre tot perquè els meus avis
1: Oh.
0: van vendre la casa, però no en tenia molts, molts
1: No els vas
0: fòssils,
1: poder
0: molts.
1: traslladar, no?
0: No, no he pogut treure'ls, exactament. Encara no he pogut treure'ls, no.
1: Clar, i dius que vas començar als 10, 11, 12 anys excavant coves. Qui tenies com a
0: Sí.
1: referent?
0: No tenia cap referent en concret. Tenia l'ambició de conèixer, de buscar. Era d'explorador, no tenia gaire sentit el que feia. Era una cosa intuïtiva. Tenia ganes de trobar els orígens de la Vall de Ribes, el que havien fet les coves, i allà hi havia moltes coves, i vaig començar a coves de Rialb, vaig començar a treballar i vaig començar a fer sortir tota la riquesa que ara ha sortit. Últimament, amb una cova, els primers treballadors del coure, vull dir, les investigacions vaig començar molt aviat.
1: En els teus treballs com a arqueòleg, hi trobaves emoció quan podies tocar amb les teves peces,
0: Molta.
1: amb les teves pròpies mans, vull dir, els objectes que havien format part
0: Molta.
1: d'una vida humana
0: Molta.
1: que feia molts anys.
0: Molt, molt, molt. Molta. I la primera va ser, vam trobar una moneda romana, una emporitana, que em va donar cert prestigi. Perquè abans el que trobàvem, tot de ceràmica, terrisses,
1: Sí.
0: ossos treballats, una pinta, vam trobar tot això. A Rialb va trobar una moneda romana. La moneda romana em va donar certa autoritat moral amb tota la gent del cantó.
1: Eudald, has treballat i treballes en moltes excavacions. Les més destacades són les d'Atapuerca, que van començar el 1978. Per tant, aquest estiu ja farà 48 anys. Déu-n'hi-do.
0: Sí, senyor.
1: I també hi ha una altra excavació molt important, la de l'abric romaní a Capellades, que vas dirigir del 1983 al 2023.
0: Sí,
1: Aquesta
0: senyora.
1: feina vol temps, vol molt de
0: Sí.
1: temps. Veient els anys que fa que s'estan fent aquestes d'Atapuerca i Capellades, no sé, fins quan pot durar tot això?
0: Pot durar molt, molta perseverança. Mira, aquí a Tàrrega, per exemple, s'ha excavat possiblement un 1 per 1.000 del que és el territori
1: Mare meva.
0: arqueològic. O sigui que n'hi ha per centenars d'anys, mentre l'espècie, vull dir, conèixer els nostres orígens. Són totes les espècies humanes d'Europa aquí. I a l'abric romaní també n'hi ha per un centenar d'anys per excavació.
1: Un 1%, com ho has dit
0: Un per
1: això? Un 1
0: mil.
1: per
0: Un
1: 1.000.
0: per mil, sí, a Tàrrega.
1: Déu-n'hi-do. I què és el més important en una excavació?
0: Una excavació és, sobretot, buscar com vivien, el que penso jo, no? És trobar la forma d'entendre com vivien, quina tecnologia, quin medi ambient hi havia, quin context d'autoecologia.

0: Eudald, ara hem passat
1: sí.
0: a una altra de les obres que t'hem proposat,
1: sí, sí,
0: que és la Consagració de la Primavera. Aquí Stravinsky diu que va esdevenir un canal pel qual va passar aquesta obra, una composició que recull un fons tribal essencial i que va provocar una gran polèmica en el moment de la seva estrena. Hi ha molt foc en
1: sí,
0: aquesta obra.
1: Perquè és una cosa molt, molt música, molt moderna.
0: L'has pogut sentir en directe, aquesta obra?
1: Sí. No, no l'he pogut sentir en directe, no.
0: Però sí que l'has escoltada més d'una vegada.
1: L'he escoltada més d'una vegada, sí.
0: Uh-huh.
1: És un poema. És una versió molt moderna de la música clàssica. Eh?
0: La versió que estem sentint precisament és moderna, perquè és la que dirigeix Teodor Currensis al capdavant de Música Eterna, des d'un enregistrament del 2015. Escolta, Eudald, com hauríem d'imaginar una nit de lluna en un entorn com el de l'Homo Antecessor, per exemple? Hi hauria espai pel descans, la contemplació?
1: Sí, dormien en lligues lluna, no lligues lluna, a la nit, quan s'apagava la llum, dormien. Encara que la llum de la lluna sempre ha motivat. Sempre mirar, quan hi havia tanta llum, jo estic segur que alguna activitat feien, podien fer. Perquè la llum, encara que no és com ara, la llum de la lluna pot ser molt potent. La lluna plena pot ser tan potent que es poden fabricar eines, es pot treballar, però jo penso que reposaven, que a partir de que eren animals, eren uns animals, uns mamífers avançats, uns simis, però que a partir de fa centenars de milers d'anys anaven a dormir molt aviat. Tenien molt desgast a les 7 o les 8 del vespre.
0: Déu-n'hi-do. Eudald, d'on surt la idea d'escriure Los Pilares de la Evolución Humana?
1: Bueno, els tres de l'evolució humana surt d'una autoecologia humana. Plantegem una ciència que és nova, que barreja la genètica, l'ecologia, l'alimentació, la tecnologia, la comunicació i el simbolisme. Barreja tot el que ens ha fet humà. Per això són els pilars. Per això hem de decidir donar els pilars de l'evolució humana. Davant l'entropia que té el sistema, aquest sistema que vivim, sistema en l'entropia és constant en l'univers, les plantegem la sinentropia, que són els factors tècnics, socials i culturals que poden combatre l'entropia.
0: Es presenta aquest llibre com un assaig amb el qual busqueu comprendre i explicar l'estructura tècnica i social que sosté l'evolució humana, i per fer-ho heu traçat un mapa que ordena i jerarquitza els grans eixos que ens han portat pas a pas a ser el que som avui dia com a espècie. Quins són els 6 pilars de l'evolució humana?
1: Els 6 pilars són l'evidència, l'ecologia, el medi natural, on vivim, on

0: estem implantats, la genètica, que és el que ens ha portat a ser la informació que tenim, el cos que ens ha arribat fins ara, l'alimentació, que ha sigut molt important, i ara la gastronomia ho està demostrant, la comunicació i el simbolisme, la història de la tecnologia i el simbolisme, els còdics morfològics que els pintors rupestres ja fan totes passen còdics. Primer, els còdics que es fan amb les pedres són còdics morfològics, són còdics pintats, que són còdics conceptuals.
1: És un llibre que, tal com deia, has dirigit tu i Igor Parra. Tots dos també n'heu fet alguns dels capítols, però no sou els únics. Heu comptat amb una bona col·laboració de científics.
0: Hem comptat amb la col·laboració de científics molt importants, científics, gent que estan en les seves disciplines, són els millors. Hem comptat en referència del Francisco Ceballos, de la Mercedes Conde, del Marcos García, l'Álvaro Ibero, Javier Mal, Ignacio Martínez, i hem comptat amb un elenc de col·laboradors molt important i que està molt d'acord amb la teoria de l'evolució social humana.
1: En aquest llibre sovint hi trobem la paraula atzar, en trobem moltes, eh? Perquè no es tracta de deixar que les coses passin fruit de l'atzar, sinó exactament, que hi ha d'haver consciència, hi ha d'haver intencionalitat, hi ha d'haver una acció per part de nosaltres.
0: Molt bé, és el que anomenem teleonomia. Els humans, en aquest moment, hem deixat de pas l'atzar, som humans per atzar, som humans per atzar, però hem de fer humans per la teleonomia, per saber cap a on no volem. O sigui, hem de construir la nostra pròpia humanitat. La humanitat s'ha construït per atzar, però ara s'ha de determinar aquest atzar. I la determinació és la teleonomia, és la direcció cap a on volem anar.
1: Ho deia, hi ha alguns capítols que has escrit tu i també l'Igor Parra. Un dels que has escrit tu és la tècnica, la tecnologia i l'evolució social. Déu-n'hi-do, el capítol.
0: El capítol és molt... Però comença per coses molt elementals, no? com la selecció i la interacció. Una cosa molt senzilla que sembla que ho tenim molt al cap, com seleccionar i interaccionar, i agafar, així és com la tecnologia, fins a arribar a la intel·ligència artificial. I parlo molt de la intel·ligència artificial,
1: sí, que en parla,
0: que s'hi vindrà una intel·ligència natural.
1: Sí, sí, dius, intel·ligència natural és la primera, després intel·ligència operativa la segona, socialització de la intel·ligència i intel·ligència artificial. Què en penses tu de la intel·ligència artificial? Perquè dius que canviarà radicalment la nostra forma d'adaptar-nos al planeta.
0: Ja està canviant, és molt important la intel·ligència artificial, la intel·ligència del futur s'hi vindrà amb una intel·ligència natural i donarà lloc a una intel·ligència diferent. Això és molt important. El món canviarà com va canviar... La segona tancada operativa va ser com van fer les eines, va ser la tècnica i les eines van ser la primera a tancar operativament el nostre sistema, van començar fent humans. Ara ens farem tants humans, que serà la barreja de la intel·ligència artificial amb la tecnologia.
1: Déu-n'hi-do, fa una mica de por, eh?
0: No fa por, no. Hem de ser atrevits. No podem ser ni passar passius i pensar que la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se. És el que serà natural. La intel·ligència artificial passarà a ser la intel·ligència natural del ser humà. Els algoritmes matemàtics i la tecnologia seran el que ens faran transhumans.
1: Dius, la intel·ligència és l'instrument que necessitem per superar precisament la contradicció actual entre el canvi climàtic accelerat per l'acció humana i la supervivència de la nostra espècie.
0: Sí, senyor.
1: És així.
0: Sí, senyor. Aquest, sense tecnologia no podríem fer-ho, això, sense assumir que s'ha de volcar menys CO2, s'ha de, dels hidrats de carbó, s'ha de vigilar, s'ha de baixar la temperatura del planeta, tot això són coses que es pot, amb mitjans tecnològics es pot fer. Ja s'ha descobert les forces alternatives d'energia, etc. I tot això acabarà basant-se i portat per la intel·ligència artificial. No hi ha cap més manera de controlar aquests sistemes tan complexos que es faran en el futur.
1: Eudald, em va fer molta gràcia perquè vaig anar al teu compte d'Instagram i vaig veure que hi posava en procés d'humanització. Creus en la humanitat?
0: Jo tinc molta esperança en els humans. Home, creu que no sóc creient, jo sóc pensant. Penso que l'esperança ens salvarà.

0: Doncs ara ens hem quedat amb aquest adagio per a cordes de Samuel Barber. No sé si és una obra que ja coneixies, també.
1: És sublim. Has començat per una cosa apoteòsica, has passat per un missatge antropològic i has arribat a la sublimació.
0: Sí, no?
1: Va ser tota una evolució molt important, sí. Dels sentiments, del coneixement, de la funció que tenim, certament, espiritual, les idees, els conceptes, el que t'emociona.
0: En parlar d'evolució humana, es parla d'evolució tecnològica, però i les emocions, l'autoconsciència de la pèrdua, per exemple, quin paper hi juga en la construcció de la cultura?
1: Molt, hi juga un paper molt important aquí a Tepar, que precisament fa 400.000 anys trobem en el fons d'una cova, al fons d'un pou, a 32 individus que acumulats i amb un bifàs, amb una eina votiva, vol dir que el ressentiment de pèrdua ja existia fa 400.000 anys. Podria fa milions d'anys, com el llenguatge també existia fa un milió d'anys o 2 milions d'anys. Tot això ha fet que el món sigui, a la vegada que tecnològic, sigui sublim, que hi hagi espai per tot.
0: Hi ha un desig amb aquest llibre d'intentar que el lector vegi cap a on anem i cap a on hauríem... cap a on no hauríem d'anar?
1: Efectivament, hi ha una informació objectiva, que és d'aquesta en fits, i el valor, al final, el simbòlic, la part simbòlica és molt bona, els còdics, com s'expliquen, com perquè els còdics fan la permanència aquí, en aquesta, com es transmeten, com es poden arribar a concluir. Comencem per còdics tan vastos com són tallar pedres, perquè codifiquem les pedres que és la realitat i acabem fent simbolismes, còdics simbòlics abstractes, que són coses que estan lligades amb el pensament, amb els sentiments i amb l'il·lusió, amb les penalitats, amb tot, amb la mort, amb la vida, etc. Resumeix tot això. El simbolisme, aquests còdics, resumeixen tot això. Quan pinten les parets, quan graven els ossos, els grans animals, quan es fa tot això, s'està simbolitzant tot el procés d'extracció de l'humanitat.
0: Quin diries que és l'error més gran que ha comès o que està cometent l'ésser humà?
1: L'ésser humà, sens dubte, és la globalitat. És l'homogeneització de l'espècie quan encara no sabem com integrar la diversitat.
0: De diversitat també en parles molt, no?, en el llibre.
1: Molt. La diversitat és la forma que hem de plantejar-nos. El planeta fa 40.000 anys, 30.000 anys, hi havia moltes espècies que pensaven de forma diferent, que tenien moltes cultures, en una diversitat biològica. Ara es falta una diversitat específica per selecció natural i selecció cultural, que hem de crear diversitat i serem diversos al final d'aquest segle.
0: Cal creativitat organitzativa i capacitat d'adaptació. És important.
1: Molt important. Perquè nosaltres, si volem de l'economia, si volem ser com som, hem de fer posar els mitjans per fer el que volem. No el que l'atzar ens diu, el que diu la naturalesa, el que nosaltres volem.
0: En aquests moments, Eudald, en quants treballs estàs ficat?
1: Estic ficat en moltes coses, però bàsicament amb Diàlegs d'espècie, que és un altre llibre que estem fent amb un grup de gent també sobre l'autoecologia social humana. Estic ficat en un llibre, un bon amic, un de Tepar, que explica tots els articles que hem fet, totes les excavacions, tot això. Estic ficat en molts projectes, sí. Bueno, també tinc un hort,
0: De fet, quan et vaig trucar ahir per preparar una mica l'entrevista, em vas dir, estic a l'hort, estic plantant tomàquets.
1: Exactament. Perquè vegis les síntesis que es fan amb les coses, sí.
0: Perquè com és el teu dia a dia, Eudald? Què és el primer que fas? Ets matiner?
1: Sí, soc matiner. M'aixeco a les 7 del matí, a les 8 vaig a fer el tallat, llegeixo el diari, com jo soc dels vells consumidors de diari de paper, que encara tenim aquest costum. Llavors pujo a la fundació, vaig a l'hort, vaig a fer una copa a Tàpuerca, allà a la cantina amb els meus amics d'allà, llavors dino, llavors a la tarda estudio una mica o escric, i llavors també vaig fer una altra copa, i llavors sopo, i llavors llegeixo una mica i ja està.
0: Clar, quan dius tens un hort, no? l'hort actual en el qual treballes, fa poquets anys que el tens, però tu sempre has estat lligat a l'hort.
1: Sí, sempre. Bueno, vaig tenir sempre, doncs, l'època quan estava a Cervià, encara tinc la casa, vaig començar a fer l'hort amb el meu germà fa 30 anys. I ara aquí també he tingut sempre hort, sempre. He buscat aquest mitjà per estar en contacte amb la naturalesa.
0: Clar, és el que et anava a dir, és important estar connectats amb la terra, amb el cicle, amb la vida, no? Perquè això ens dona energia i també ens fa, d'alguna manera, sentir-nos part de tot el que ens envolta.
1: Els cicles de la vida són molt importants. Per això la vida i la mort és un cicle, però els cicles són molt importants. La primavera, veure quan floreix tot, l'hivern, veure quan cauen les fulles, quan neva, quan es cobreix tot de neu, tot això, i m'agrada molt. És saber acostumar-te, adaptar-te a la vida natural.
0: Sí. Sí,
1: encara que la nostra vida és molt artificial.
0: Sí, ara anava a dir que precisament la vida cada vegada més volem la immediatesa, cosa que la natura això no hi és. Vol temps.
1: Has de plantar, primer has de plantar el tomàquet i has d'esperar que creixi, que es faci, que li toqui el sol, que es faci vermell i que t'ho puguis menjar. A més, això has d'esperar, com a mínim, aquí, ve just a l'agost o setembre, i es planten al maig, es planten 3 o 4 mesos. Això és molt important, saber esperar. Ser perseverant a la vida és molt important, i saber esperar també. I ser molt perseverant, molt sobretot, perseverar en el que busques, en el que creus, en el que penses. La perseverança és la virtut, jo penso, humana més important.
0: I quan jo et preguntava com és un dia, no?, de l'Eudald, has comentat en algun moment d'aquest dia el dediques, evidentment, a escriure, i precisament la música t'hi acompanya sempre que escrius.
1: Sempre que escric, vaig acompanyat de música, la música culta, la música clàssica. Va començar ja, el meu avi posava sarsueles i posava òperes quan era amb la gramola que vaig fer servir per aixafar blat de moro, vull dir, era un animal.
0: Una mica sí, eh? Escolta, i no la tens, per tant, aquesta gramola ja?
1: No tinc res.
0: I dius que la teva àvia era qui et posava la música?
1: Sí. La meva àvia tenia, el gramòfon tenia, que els discs antics posava Baquelita, tot això, jo la veritat és que passava molt d'aquesta música. Per això feia l'utilitzar mecànicament per trinxar blat de moro. vaig aconseguir escapar-me de la tortura que era la música clàssica. Fins que fa 18, 17, 18 anys vaig tornar a enganxar-me, i des de llavors, que sempre escric, amb els llibres poso que començo escrivint, sempre escric.
0: I tens unes obres amb les quals sempre...
1: Repeteixo molt. Beethoven, quan estava a París estudiant, va repetir molt. Mozart, m'agrada molt. M'agrada molta gent. M'agrada Lager, m'agrada Mussorgsky, el Stravinsky, etcètera, tota la gent. M'agrada molt. L'escolto, eh? No em faig cas. No he seguit mai ni les pautes ni els moviments i tot això, no passo, però l'escolto.
0: Va, doncs, Eudald, anem per l'última música que t'hem proposat.

0: El que estem sentint és una obra de la compositora nord-americana Caroline Shaw. És una obra del 2022 i es titula The Evergreen i la construeix a partir de la imatge d'un arbre i aquest moviment, concretament, a partir de les arrels. Què representa per tu un arbre? T'hi has abraçat mai, a un arbre?
1: Un arbre, meu pare era rematant. I es dedicava a tallar arbres, que vam tallar milers i milers i milers i milers. Els arbres són la vida, són la nostra esperança, són el nostre context. Ens fan ombra quan fa aquella calor tremenda. Els fem servir de llenya fins ara, fins fa 4 dies, tot per escalfar-nos. Un arbre representa la vida i la mort de l'espècie. Quan no hi ha vegetació, no hi ha vida.
0: Uh-huh. En el teu hort, què hi tens?
1: Tinc 4 arbres, 4 fruiters. Només tinc 4, que és una herència que he rebut, que m'han deixat d'un amic. I tinc plantat totes cebes, enciams, tinc alls i tinc... I t'he plantat tomàquets, i t'he plantat pebrots, i t'he plantat tot el que puc. I 120 ceps.
0: I d'aquests 4 arbres que deies, què tens? Un llimoner? Pot ser?
1: Llimoner n'hi ha un. Bé, llimoners aquí no es fan gaire perquè és molt alt. Aquí es fan... no me'n recordo com es diu. Pruner. Bàsicament són 3 pruners.
0: Sí. Uh-huh. Molt bé. Has escrit i coescrit molts llibres amb el desig sempre ferm de socialitzar la ciència. Què vols dir amb això de socialitzar la ciència, Eudald?
1: Que la gent no només la llegeixi, sinó que l'entengui, que es pregunti per què la ciència és tan important i per què ens ha fet humans i ens fa comprensible la realitat, l'explicació ben feta de les coses. I la ciència, per mi, és el més important que hi ha hagut, i tothom hauria de tenir un coneixement científic. No un pensament, un coneixement i un pensament, perquè la ciència és bàsica per entendre la humanitat.
0: Uh-huh. Creus que hi ha poca formació en aquest sentit?
1: Sí, hi ha molt poca formació, desgraciadament. No t'ho falta molt, fa poca formació científica a la nostra espècie.
0: Uh-huh. L'evolució futura de la nostra espècie dependrà de com gestionem la socialització tecnològica, dius, equilibrant el creixement exponencial de les xarxes operatives de sistemes tecnològics amb la consciència crítica i operativa capaç de guiar el desenvolupament cap a un model sostenible i humanitzat. Aquest llibre que heu escrit, jo penso que s'ha de llegir amb molta calma i, a més, amb un paper, un full en blanc, amb un bolígraf i anar notant coses i anar buscant definicions perquè hi ha tantes paraules.
1: Tantes, sí senyor. Moltes paraules per dir el mateix, que és com la sinantropia, que és tots els mitjans tecnosocials, permetran combatre l'entropia del sistema, que és una entropia constant.
0: Uh-huh. Eudald Carbonell, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat el teu temps. Et deixem tornar a l'hort, si és que t'hem enganxat treballant-lo. I que vagi molt bé. No sé si presentareu aquest llibre per aquí a Barcelona algun dia o no.
1: No presentaré a Burgos, no viatjo, no faig res, no faig conferències, faig molt poques. Estic amb un replegament intel·lectual i estic pensant.

0: Catalunya Música.
1: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
3: Tampoc em visualitze com a timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. No és la cosa de vull ser el tal de no sé què. Estàs en la música, disfrutes el que fas, vas fent. Evidentment que pelés perquè vols una plaça fixa, vols estabilitat, però va tot lligat, no? Jo disfruto molt de lo que faig. Si el soc sincer, els timbals m'encanten i disfruto moltíssim. Però si em dius que has de tocar el bombo en tosca, doncs també disfruto. Dona igual el que toques.
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu.
4: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
5: I nosaltres que seguim en aquesta tercera hora aquí a Tots els matins del món a Catalunya Música, i ho farem amb Robert Schumann i l'últim dels moviments de la seva quarta sinfonia. Una música que comença amb una introducció fosca i solemne que, a poc, acumula tensió i energia fins a arribar a un final brillant i majestuós.

Era l'últim dels moviments de la Simfonia número 4 de Schumann des de la mirada del director Herbert von Karajan, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena. I ara ens endinsarem en el repertori romanès, amb una dansa tradicional molt ràpida i virtuosística, firmada per Grigoraj Dinicu i interpretada per la violinista Patricia Kopaczynskaya i Viktor Kopaczynski al címbalum. Música brillant, plena d'energia, en què el violí fa salts i ornaments esbojarrats gairebé acrobàtics.

Les dues músiques que hem sentit, Ora Staccato de Grigoraj Dinicu i les variacions sobre un himne Shekhar de l'Appalachian Spring d'Aaron Copland, tenen diversos trets en comú, però un d'ells els uneix en el més essencial. Les dues són músiques per ser ballades. La primera és una dansa tradicional i la segona és part d'un ballet, música que des del seu origen va ser imaginada per generar un moviment, un gest corporal. I això es nota en el seu so. Per cert, la versió de l'obra de Copland anava a càrrec de l'Orquestra Aurora, dirigida per Nicolas Colon. I no sé si estareu d'acord amb nosaltres, però gaudir de la música de Franz Schubert normalment és una bona idea, sobretot si es tracta d'una peça fonamental del repertori cambrístic, com és la seva sonata Arpeggione, i més concretament el seu segon moviment, un adagio íntim i líric. La versió que sentirem no és l'original, sinó un arranjament per a viola i piano que interpreten Tadea Zimmermann i Kirill Gerstein.

Eren les últimes notes de l'estudi número 12, Desvelada, de la compositora i pianista armènia Marie Avadis. Música intimista que combina el minimalisme amb ressonàncies de les composicions de Frédéric Chopin i de l'herència musical del seu país natal. I no deixem la música que mira les arrels, perquè ara ens endinsem en les folk songs de Luciano Berio i en concret en el seu motetu de Tristura, una cançó inspirada en música de la tradició popular de Sardenya, música austera i en ocasions també hipnòtica, que fa honor al seu títol, Cant de Tristesa.

Era la veu de la mezzosoprano Lucile Richardot amb el conjunt Le Cri de Paris, dirigits per Geoffroy Jourda, una interpretació del motetu de Tristura de Luciano Berio, suggerent, amb una energia arriscada, però que aconsegueix transmetre el caràcter del lament d'aquesta composició. Canviem ja completament d'energia perquè ens movem ara, als últims minuts de Tots els matins del món d'avui, als Estats Units, on George Gershwin va compondre, diuen que a correcuita, amb només 3 setmanes, una de les obres que canviaria la història de la música, la Rhapsody in Blue, música lliure amb un aire improvisat que alterna passatges lírics i nostàlgics amb moments també virtuosos al piano. Però si aquesta obra va marcar un abans i un després, és sobretot perquè Gershwin hi va aconseguir unir 3 elements fonamentals de la música del seu temps, del seu país: la clàssica, la sonoritat de Broadway i l'atmosfera del blues afroamericà.

0: Bé, doncs, amb aquesta Rhapsody in Blue de George Gershwin al capdavant, Leonard Bernstein al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, nosaltres ens hem d'acomiadar. Demà hi tornarem, evidentment, amb més música, amb les seccions de l'Anna Ponces i en Carles Marigó, i l'entrevista que arribarà a la segona hora amb Josep Noguera, escriptor i músic. Per tant, que acabeu de passar un bon dia. Salutacions a Pau Blasi, Esther Plana, Alba Quinquillà, Maria Montes i qui us parla, Esther Pinart. I demà, al punt de les 8, hi tornem per compartir 3 hores més amb tots vosaltres. Adéu-siau i fins demà.
1: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics. Cada dia a la 1 del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al Palau de la Música Catalana de Barcelona per sentir un altre dels concerts d'homenatge a Conxita Badia, un concert que començarà amb un cicle que Eduard Toldrà va dedicar a aquesta soprano catalana de qui se'n commemoren els 50 anys de la mort. De Toldrà en sentirem dues melodies extretes del cicle de cançons La rosa als llavis. Després, música de Salvador Brotons a partir de Conxita Badia. Sentirem Memòries de Conxita, que és l'arranjament i l'orquestració de Brotons de quatre de les cançons compostes per Conxita Badia. I, finalment, la segona part d'aquest concert extensa serà la Simfonia número 9, l'opus 125, de Ludwig van Beethoven. Les veus solistes del concert. D'una banda, Elia Ferreres Cabero, que cantarà durant la primera part, i de l'altra sentirem Ulrike Haller, Anaïs Mas Llorenç, Roger Padullés i Joan Garcia. Tot això serà en la segona part d'aquest concert que ara comença amb Eduard Toldrà i aquesta obra que va fer a partir de Joan Salvat Papaseit, el poeta que va morir de tuberculosi molt jove als 30 anys l'any 1924 i que just un any abans havia publicat el poema De la rosa als llavis. Són 32 poemes en total. Toldrà en va escollir 6 i ara nosaltres en sentirem 2. Seré a ta cambra amiga i Visca l'amor. Són dues de les cançons del cicle La rosa als llavis d'Eduard Toldrà, que ara hi interpreta Elia Ferreres Cabero, soprano, amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, dirigida per Salvador Brotons.

El concert d'avui ha començat amb música d'Eduard Toldrà a partir de Joan Salvat Papaseit, amb sentit música escrita a partir dels 32 poemes del poema La rosa als llavis, que Papaseit va publicar l'any 1923, just un any abans de morir, als 30 anys, a causa de la tuberculosi. D'aquests 32 poemes, Toldrà en va escollir 6. Són poemes que no són correlatius ni tampoc es canten en l'ordre en què es poden llegir. El cicle comença amb un poema que parla de la pèrdua de l'estimada i acaba amb el Visca l'amor, que també hem sentit avui en la veu d'Èlia Ferreres Cabero, soprano, ha cantat aquest Visca l'amor precedit de Seré a ta cambra amiga. Són les dues melodies que hem sentit d'aquest cicle que Eduard Toldrà va compondre originalment per a orquestra. Després en va fer la versió per a veu i piano. Un cicle de melodies, La rosa als llavis, que havia d'estrenar Conxita Badia mateix. Era la destinatària de l'obra. Això havia de passar l'any 1936, però van venir la guerra i l'exili i Toldrà va esperar fins l'any 1947, fins que Conxita Badia va tornar. Doncs ara Conxita Badia continuarà sent present en aquest concert d'avui perquè el que sentirem són 4 melodies seues però arranjades i orquestrades per Salvador Brotons. Aquestes melodies són la cançó de Bressol, Somriu amor, T'estimo tant i T'estimo. Formen Memòries de Conxita. Aquesta obra de Salvador Brotons que ara interpreta Èlia Ferreres Cabero, soprano, amb la Simfònica de Sant Cugat i sota la direcció de Salvador Brotons.

Música de Conxita Badia en l'arranjament i l'orquestració de Salvador Brotons. Eren les Memòries de Conxita, que és una obra de Brotons a partir de quatre cançons de Conxita Badia. La cançó de Bressol, Somriu amor, T'estimo tant i T'estimo. La versió era d'Èlia Ferreres Cabero Soprano amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat sota la direcció de Salvador Brotons mateix. I des d'aquest concert que va gravar Catalunya Música al Palau de la Música Catalana, un altre concert en homenatge a la gran soprano Conxita Badia. Hem començat el concert amb les cançons que li va dedicar Eduard Toldrà a partir de Joan Salvat Papaseit. N'hem sentit dues de les sis del cicle La rosa als llavis, i ara ens n'anem cap a una obra gran, monumental, una obra d'aquelles de pes dins de la història de la música, una obra que s'assajaia al Palau de la Música Catalana el 18 de juliol del 1936 amb Pau Casals, tot això mentre començaia la Guerra Civil, en un concert en què també hi havia de participar Conxita Badia. Un concert que no es va arribar a fer mai. Per tant, el pes simbòlic de la interpretació en aquest concert d'aquesta novena de Beethoven és important, i d'aquí que formi part d'aquest concert en què també s'hi celebren els 35 anys de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. És l'orquestra que sentim avui, ara, amb el cor L'Amistat, amb l'Orfeo Balear i amb el Quod Libet Grup Vocal. Les veus solistes són les de la soprano Ulrike Haller, la mezzosoprano Anaïs Mas Llorenç, el tenor Roger Padullés i el baríton Joan Garcia. Canten sota la direcció de Salvador Brotons. Interpreten la Sinfonia número 9, l'Opus 125 de Ludwig van Beethoven.

0: Aquest és el final d'un concert molt especial, el concert que us hem ofert avui, gravació de Catalunya Música al Palau de la Música Catalana l'abril del 2026. Un concert en homenatge a Conxita Badia, que el juliol del 1936 assajaia al Palau de la Música Catalana amb Pau Casals. Un concert en què s'hi havia d'interpretar la Sinfonia número 9, la Sinfonia Opus 125 de Beethoven, que hem sentit avui. Aquell concert no es va poder arribar a fer mai. Avui, en canvi, hem sentit en record a aquell moment la Sinfonia número 9 de Beethoven en les veus de la soprano Ulrike Haller, la mezzosoprano Anaïs Mas Llorenç, el tenor Roger Padullés i el baríton Joan Garcia. Han cantat amb el cor Òpera l'Amistat, l'Orfeo Balear i el Quod Libet Grup Vocal, amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i sota la direcció de Salvador Brotons. En un concert en què es feia homenatge a Conxita Badia, però un concert que també celebraia els 35 anys de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Un concert que ha començat amb dues de les cançons del cicle de 6 d'Eduard Toldrà a partir de Joan Salvat Papaseit, el cicle La Rosa als Llavis. Després hem sentit quatre cançons de Conxita Badia en un arranjament i orquestració de Salvador Brotons, l'obra Memòries de Conxita. En aquesta primera part del concert hem sentit la veu d'Èlia Ferreres Cabero. Són els intèrprets i el contingut d'aquest concert preciós d'avui, un altre dels concerts en homenatge a Conxita Badia, un concert gravat per Catalunya Música i que avui us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: Avui, després del concert, us oferim el que ja és el quart dels 6 capítols de la sèrie de ficció sonora Classe Magistral Conxita Badia. En aquest capítol, Badia travessa l'Atlàntic amb les seues filles i es retroba amb el marit al Brasil. La seua veu conquereix Amèrica, col·labora amb figures com Heitor Villa-Lobos, però mentre triomfe als grans teatres a Europa, la guerra ho arrasa tot. Sentim a continuació aquest quart capítol de la sèrie Classe Magistral Conxita Badia.
1: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Àudio.
1: Som podcast.
3: Classe Magistral Conxita Badia. Capítol quart. Un nou món. Una nova esperança.
4: És curiós, oi? Hi ha noms que no s'esborren. Jo no oblidaré mai el nom del vaixell en què les nenes i jo van travessar l'Atlàntic fugint d'Europa.
3: El Florida.
5: Quina aventura. I què més recordes d'aquella travessia fins al Brasil? Com va ser?
4: Oh, recordo setmanes de mar infinita, contemplant només la línia de l'horitzó. Semblava no tenir final. Jo m'ocupava el temps cantant. Sí, sí. Al matí cantava al saló del vaixell i a les tardes m'agradava sortir a coberta. Em posava allà a la barana i cantava contemplant l'horitzó infinit.
5: Ho trobo molt bonic, preciós, com si la veu pogués arribar a port abans que tu. Ai, Conxita.
4: Sí, això mateix. Mira, m'agradava pensar que potser el Ricard ja era tan a prop que podia arribar a sentir-me.
5: I, Conxita, perdona si ara sóc indiscreta, però com va anar el retrobament amb el Ricard, després de tant de temps?
4: Doncs mira, quan el vaixell va atracar finalment a Rio de Janeiro, em va agafar aquella impaciència que, bé, ja saps, tothom esperava coberta, menys jo, que no veia el Ricard entre la gent del moll, i en comptes d'esperar que pugés, vaig baixar corrent per la passarel·la. Imagina't, hi havia un riu de persones entre les que pugen, les que baixen, i de cop ens vam trobar al mig del pas, cara a cara. Suposo que devien fer un bon embús amb tanta gent amunt i avall, no sé. Ah, jo només recordo tornar a sentir la seva mirada.
6: Recordeu, feia 4 anys que no es veien. Aquell retrobament al port de Riu va recompondre la família després de tant de temps. En Ricard les va portar a dinar al barri de Copacabana i aquell Brasil immens, lluminós i desconegut les va acollir com una primera abraçada. Aquella nit encara van dormir tots junts al vaixell, direcció São Paulo, on viurien. Mentrestant, Barcelona continuava en guerra. La família navegava literalment cap a un país llunyà, sense saber què els esperava. Una mica l'aventura, no? Però també amb una nova esperança. Però seguim, que ho tenim enregistrat.
7: A São Paulo ens vam instal·lar en una torreta amb jardinet al barri Jardín América, al carrer Paraguai. El paisatge era nou i enyoràvem casa nostra. Però de seguida ens van fer sentir com a casa. El caràcter de la gent, menjant fruita pel carrer a tota hora, el portuguès, que de vegades em recordava el català.
5: Conxita, i quan vas començar a cantar de nou? M'imagino que gairebé abans de desfer les maletes.
7: Doncs sí, sí, gairebé. El meu primer concert al Brasil crec que va ser el juny del 38, poc després de la nostra arribada, al Teatre Municipal de São Paulo.
6: I a veure, va, sabeu qui l'acompanyava al piano en aquesta primera actuació al Brasil?
8: L'Alexandra Vilalta.
6: Exactament, premi, molt bé. El mateix pianista que havia estat amb ella en tantes ciutats d'Europa. L'Alexandra Vilalta. Aquell duo que havia sobreviscut a l'exili sonava també a l'altra banda de l'Atlàntic. Escoltem un fragment de la cançó El noi de la mare, de Francesc Alió, perquè us en feu una idea.

M'encanta, m'encanta aquesta cançó. Com era d'esperar, l'acollida que el públic brasiler i la premsa, òbviament, van oferir a Conchita Badia no podia haver estat millor. Que no només el públic i la premsa se la van fer seva, sinó que també compositors i altres artistes. Ben aviat va col·laborar, atenció, amb Heitor Villa-Lobos, el gran nom de la música brasilera. Aquella trobada li va obrir un nou repertori sud-americà i una xarxa de complicitats musicals que la van fer créixer encara més en aquell continent que tot just estava descobrint. El Brasil li va obrir una porta, però l'Amèrica del Sud encara li tenia reservat un nou destí. Diguem que més interessant, si és possible.

0: A la carta de comiat que el mestre Casals em va escriure des de Prada de Conflent, recordo que em deia: espero que a més dels concerts del Brasil faràs també els de Buenos Aires amb aquell empresari basc a qui vaig parlar de tu.
1: Potser es referia al Bernardo Iriberri.
0: Just a la fusta, el Bernardo Iriberri, sí. Ell no em coneixia, però quan va demanar a Pau Casals quin artista podia contractar per fer recitals a l'Argentina, el mestre li va dir: la Conchita Badia.
1: Oh.
0: I segons em va confessar el Bernardo, Casals també va afegir una petició: tractin-la com si fos jo mateix.
2: I així va ser. Iriberri coneixia molt bé el seu ofici i pel primer concert ja hi havia una gran expectació per escoltar-la. Va celebrar-se al Teatre Cervantes, dins del cicle de concerts de l'Associació Wagneriana. Conchita Badia, acompanyada aquest cop al piano per Francisco Amicarelli, va cantar una primera part de clàssics italians i de Mozart, una segona part de Schubert i Schumann i una tercera part de cançons espanyoles i catalanes, que acabà amb El noi de la mare, que acabem d'escoltar.
1: Increïble. Magnífic, Conchita. I alguna cosa especial que recordis d'aquell debut a l'Argentina?
0: No sabria què dir-te. Absolutament tot. Va ser un espectacle. A la sala hi havia els músics argentins més reconeguts, els cantants més prestigiosos i una bona part de la colònia catalana resident a l'Argentina. Però, mira, si m'hagués de quedar amb una de les peces que vaig cantar, potser em quedaria amb les tonadilles del mestre Enric Granados, en què jo mateixa el vaig acompanyar al piano per donar-hi aquell accent que sé que el meu estimat mestre volia. Fa molts anys que no és amb nosaltres, però encara m'emociono quan recordo totes les vegades que la vam assajar, quan jo encara era jove.
2: A Buenos Aires, com solia passar, allà on anava, Conchita Badia es va convertir de seguida en la reina de la festa. Va fer amistats amb grans músics del moment, com Juan José Castro, Alberto Ginastera, Carlos Guastavino i Carlos López Buchardo, que li van dedicar cançons escrites pensant en la seva veu i que la consideraven una intèrpret ideal. Fins i tot m'atreviria a dir que va convertir-se en la musa dels compositors del moment. I ben aviat el públic de l'Uruguai també tindria el privilegi de sentir-la interpretar peces com aquesta de Mozart.

0: Recordeu per això que mentre Conxita Badia viatjava amunt i avall, entre el Brasil, l'Argentina i l'Uruguai, a casa, a milers de quilòmetres, la guerra civil continuava devorant-ho tot. Ella omplia teatres a l'altra banda de l'Atlàntic just quan les tropes franquistes entraven a Barcelona i continuava brillant mentre s'apagaven els últims focs d'una guerra que havia capgirat tot.
1: Déu-n'hi-do, Conxita, la victòria de Franco. Et va fer pensar en algun moment que seria impossible tornar a casa?

0: encara teniu alguna esperança.
1: Mira, més que perdre l'esperança, ens va caure sobre una incertesa enorme. No sabíem què faria Europa. Pensàvem, no poden deixar que això quedi així. Però ningú reaccionava. I mentrestant, bé havíem de viure.
0: Sí, clar. Va ser per això que vau decidir instal·lar-vos a l'Argentina?
1: En gran part, sobretot, perquè era un lloc on podíem estar tots junts. Després d'un any de viatges i concerts en el qual havia estat molt de temps separada del Ricard i les nenes, Buenos Aires em permetia viure i passar més estones amb ells que no pas al Brasil. Però ei, no estàvem sols, eh? Un altre cop vam tenir ajuda. El Francesc Cambó, per exemple, ell va fer possibles coses que tota sola jo no hauria pogut resoldre.

0: Francesc Cambó, que era un polític i mecenes català molt influent abans de la guerra, que vivia exiliat a Buenos Aires, la capital cultural del moment, tot i que avui sabem que la seva fortuna va créixer gràcies a negocis poc clars, en aquella època va ajudar alguns artistes a refer la seva vida. A Conxita Badia, per exemple, li va facilitar el retrobament a Buenos Aires amb el seu marit i les nenes i li va trobar feina al Ricard en una de les seves empreses. I un cop instal·lats, va comprar un piano de cua i li va dir que podia assajar a casa seva sempre que volgués. Jo diria que el va comprar pensant en ella. Ja instal·lada a Buenos Aires, Conxita Badia no només es va retrobar amb la família, sinó també amb tota una comunitat. Allà hi havia exiliats catalans, músics, intel·lectuals i un vell amic amb qui el destí la va tornar a unir, Manuel de Falla, el seu tercer mestre després de Granados i Casals. La relació entre tots dos ja venia de lluny. Ell sempre l'havia admirat i ella havia estrenat obres seves abans de la guerra. A Buenos Aires, Conxita Badia hi reprèn el vincle. Comparteixen concerts, tertúlies i amistats i ell l'anima a mantenir viu el repertori d'obres catalanes que havia interpretat tantes vegades a Europa. Amb ell van fer molts concerts, també per la ràdio, atenció, el gran mitjà de comunicació del moment. La seva veu entrava a desenes de milers de llars.
1: Recordo que amb l'Alexandra Vilalta vam anar al moll a rebre Falla. I també hi havia músics argentins que de seguida li van oferir ajuda pels concerts.
2: A casa sempre deien que oficialment el seu viatge a l'Argentina era per fer una sèrie de concerts, però que en realitat el Manuel de Falla va aprofitar l'excusa per allunyar-se d'Espanya. Tot i això, la idea de creuar l'Atlàntic li feia molta por, perquè recordava la mort del mestre Granados en la mateixa travessia i bé... Sí, potser no va ser ben bé...
3: No, va ser així. Va ser ben bé això que dius, sí. És que oficialment viatjava per celebrar uns concerts per la Institució Cultural Espanyola, que complia 25 anys, però la crua veritat és que el Manuel fugia de la guerra, de l'assassinat del seu amic Federico García Lorca. No, tot allò l'havia colpit massa. De fet, ja no va tornar a casa mai més.
2: Mai més? La mare diu que tenia una relació molt especial.
3: I tant, estimada, i tant. Sempre que podíem escapava a visitar-lo a casa seva. Allà a l'Argentina, vull dir. Quan arribava, deixava el que feia i es posava al piano mentre jo cantava. Ai, tenia una precisió rítmica admirable. I a vegades era ell qui m'ho demanava. Toca el piano, Conxita. ¿Me recuerdas tanto a tu maestro Enrique?
2: Es referia al mestre Granados, al teu mestre,
3: sí,
2: no?
3: Sí. Em feia sentir com si fos la seva hereva artística. Aquelles estones junts no les oblidaré mai. Com tampoc oblidaré l'últim cop que el vaig veure. Vaig anar a casa seva per acomiadar-me'n, perquè nosaltres ja tornàvem a Barcelona. I ell estava força malalt. De fet, 3 dies després va morir, el 14 de novembre de 1946.
2: Què? El dia del teu aniversari?
3: Sí, exacte. I exactament el mateix dia que embarcàvem cap a casa. Ai, va ser una notícia tan trista. Les últimes paraules que em va dir van ser... Adiós, Conxita. Hasta pronto, o si no, en lo eterno. Vaig trigar molt de temps a recuperar-me d'aquella pèrdua.
0: Manuel de Falla. Va morir el 14 de novembre de 1946. Tot i l'èxit assolit per Conxita Badia, l'exili mai va ser un destí. Era com una sala d'espera, perquè ens entenguem. Amb els anys, la nostàlgia de casa i el desig que les filles creixessin

a Catalunya segurament van pesar més que la por. És que feia 8 anys que era fora. La Guerra Civil s'havia acabat feia temps i, malgrat absències i ferides, la vida artística a Barcelona s'havia reprès.

0: I així, carregant una altra vegada les maletes, les partitures i els records, Conxita Badia emprèn el camí de tornada a Barcelona. Amb incertesa, sí, però també amb la mateixa obstinació en què havia travessat l'Atlàntic. Tornar a començar un cop més. Segurament va pensar que Barcelona no era la mateixa. Tampoc la seva veu era igual. Ara portava a dins el so de l'exili i la força d'haver tornat.
1: Fragment musical. El Majo Tímido. Text, Fernando Periquet. Compositor, Enric Granados. Intèrpret, Conxita Badia. Classe magistral, Conxita Badia. Amb les veus de Núria Deulofeu, Genís Casals i Diana Kerbelis.
2: Un podcast de la Generalitat de Catalunya.
3: Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Àudio.
3: Som podcast.
5: En homenatge a Conxita Badia, amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la seva mort, a Catalunya Música hi acabem de sentir el quart capítol del 6 de la sèrie de ficció sonora Classe Magistral, Conxita Badia.
3: Catalunya Música.

A Catalunya Música us hi proposem de sentir un d'aquells compositors que van conèixer Conxita Badia. Sentirem Frederic Mompou al piano interpretant el cicle que va compondre i va titular Suburbis.

0: Catalunya Música.
1: Zero 12, la millor resposta.
2: Va tot bé?
3: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
2: Això és violència masclista.
4: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900 900 120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
6: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
8: a Catalunya Música.
7: A Catalunya Música.
9: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per Catalunya Música.
7: Linkat. A Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics, aquí a l'antena de Catalunya Música. Per tots aquells que ens esteu escoltant ara mateix en rigorós directe a l'antena d'aquesta emissora, avui 7 de maig de l'any 2026, fa exactament 193 anys que va néixer el genial Johannes Brahms i per això aquesta setmana li estem dedicant els programes.
2: Sí, Brahms, que va ser un jove prodigi, el qual fins i tot el genial Robert Schumann va dir que era l'elegit, doncs no va tenir una carrera fàcil, en bona part per la seva pròpia autoexigència i pel pes que sentia a les seves esquenes, tant pels elogis que havia rebut de Schumann com la pròpia famosa ombra allargada de Beethoven, no?, que li impedia ser ell mateix.
1: Però cap a la dècada dels 40 de la seva vida, és a dir, més o menys a finals dels anys 70 del segle XIX, va ser quan el seu prestigi es va consolidar i van arribar ja algunes de les seves millors obres,

0: com hem pogut anar veient al llarg d'aquestes setmanes, clar.
1: Sí, sí, exacte. Vam veure les obres que van començar l'any 1876 i 77, amb obres com la seva, per exemple, Segona Simfonia, o el genial, famosíssim Concert per a violí. I avui seguirem amb l'any 1878, fixa't, amb un inici d'una altra obra monumental, gegant, grandiosa, impressionant.
0: Doncs no ho allarguem més i comencem.
2: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: També que avui és aniversari de Tchaikovsky, sí. Per tant, per molts anys, Piotr Ilyich Tchaikovsky.
1: Exacte.
0: I malgrat avui estem centrats en Brahms, perquè ja sabeu que tenim aquesta dualitat, fem com bicentenaris, no? De tant en tant fem l'aniversari de Tchaikovsky.
1: Sí, cada dos anys.
0: Cada dos anys, exacte, i quan no és Tchaikovsky és Brahms i a l'inrevés. Per tant, centrats en l'aniversari de Brahms, no hem volgut començar amb una obra de Brahms, segurament... Bé, potser l'heu reconegut, no sé si l'heu reconegut, però podria ser que així sigui. Però és una obra que precisament li van dedicar, per tant, un regal que li van fer a Brahms.
1: Exacte, no? Hem començat per un regal d'aniversari.
0: Així mateix. No?
1: És així, sí, sí. Ara en parlarem, però abans fem una miqueta de repàs de la situació vital de Brahms cap als anys 1877 i 78, perquè en aquell temps Brahms doncs, ja era conegut com una figura destacada en el món de la música. De fet, ja formava part del jurat, per exemple, que va atorgar el Premi Estatal de Viena al compositor... aleshores no gaire conegut, Antonín Dvořák.
0: Sí, senyor.
1: I fixa't, li van donar el premi en tres ocasions, eh? Primer al febrer del 75, més tard al 76 i al 77. A més, Brahms va recomanar amb èxit, doncs, Dvořák al seu editor, el famós Simrock. Que no és que portessin molt bé, no es portessin molt bé. Dvořák i Simrock no es van portar gaire bé. Bàsicament per la alemanitat de Simrock.
0: Tu volia portar cap al seu terreny.
1: Exacte,
0: volia vendre partitures.
1: Exacte. Els dos músics... la mare sí, de Brahms i de Dvořák, es van conèixer personalment per primera vegada l'any 1877, i aquell mateix any Dvořák doncs, va dedicar a Brahms el seu quartet de corda, Opus 34, del qual doncs, ara està sonant de fons el seu primer moviment.
0: Exacte, Dvořák va completar el quartet el 18 de desembre del 1877, tot i que probablement va començar-lo a escriure el juliol d'aquell mateix any. Va ser escrit en un període marcat per una profunda tristesa personal, i és que just mesos abans havien mort els seus dos fills. Imagineu-vos el brutal impacte que això pot significar per qualsevol persona, siguis un músic, no? L'obra, com hem dit, està dedicada a Johannes Brahms, que havia estat clau en la carrera de Dvořák, en recomanar-lo al que deia el Pedro, al seu editor Fritz Simrock, després que el compositor txec guanyés tres vegades el Premi Estatal d'Àustria, que no és poca cosa, eh?
1: Jo suposo que a partir de llavors van posar aquella famosa norma de que si guanyes el premi un any, després no et deixen tornar a presentar.
0: Pots tornar-te a presentar, però no et valorarem.
1: Exacte, sí, sí, sí. A veure, musicalment, aquesta obra és una de les més expressives i introspectives dins de la producció musical de cambra de Dvořák. Té aquest quartet quatre moviments tradicionals, amb una duració d'uns 30 i tants minuts, uns 30 pocs minuts. I combina elements dramàtics, lírics i populars, amb una sensibilitat romàntica doncs, típica, no?
0: Clar.
1: Primer moviment, Allegro, obre amb un re menor intens, establint doncs, el caràcter apassionat de l'obra. El segon, que el titula A la polca, doncs, fixat, és un allegretto scherzando, es basa en una, podríem dir, estilització lleugera d'una polca, però amb una expressivitat menys festiva i més reflexiva. Una mica aquella densitat que en realitat li agradava a Brahms, no?
0: Sí.
1: Més reflexiva que la dansa folklòrica original, perquè al cap i a la fi una polca doncs, és una dansa lleugera, sí. No? I aquest contrast doncs, mostra també l'habilitat de Dvořák per utilitzar formes populars d'una manera més profunda i artística.
0: El tercer moviment, que és un adagio, és especialment líric i melancòlic, destacant pel seu caràcter contemplatiu i per l'equilibri entre passió i serenitat, amb una rica interacció entre els instruments

que recorda a la seva música coral o la música sinfònica, podríem dir, més densa, més profunda. Uh-huh. Finalment, el quartet conclou amb un poco alegro, que tot i la seva energia rítmica manté un to que és completament alegre, deixant una impressió de tensió interna que reforça la coherència emocional d'aquesta obra.

0: Només cal escoltar-lo, no? És una peça del període romàntic claríssimament i mostra la influència de la tradició centroeuropea, com també la veu personal de Dvořák, que aquesta és la gràcia, no?, d'un compositor que és capaç de combinar l'expressió lírica profunda amb estructures clàssiques ben definides i, sense cap mena de dubte, devia agradar molt a Brahms aquesta idea, aquesta manera d'escriure, no?, que sentia una admiració profunda per Dvořák.
1: Home, és que acabes de definir una mica també l'estil de Brahms,
0: clar,
1: en el fons, no? Aquestes estructures clàssiques ben definides és el que ell defensava,
0: és,
1: no?
0: Com a bon alemany.
1: Clar, i fixa't, això que s'havien conegut aquell mateix any 1877, l'any que Brahms estava component la seva segona sinfonia. Jo crec, Albert, que l'admiració devia ser mútua, no?, entre Dvořák i Brahms.
0: Jo crec que no hi ha massa dubte, no?, que així era, perquè, a més, que un músic parli bé de l'altre és que realment l'ha d'admirar, perquè sou com sou. No, més enllà d'això, feia uns anys Brahms rebia honors, per exemple, el 1874, Lluís II de Baviera li va concedir l'Ordre Maximilià per la Ciència i l'Art. El 1881, el duc Jordi de Meiningen, gran amant de la música, li va atorgar la creu de comanador de l'Ordre de la Casa de Meiningen. Vull dir que realment Brahms vivia un moment de molt reconeixement.
1: I mira, ara farem una miqueta de safareig.
0: Vinga, marro, marro.
1: No, més que marro és curiositat, no? Perquè és en aquesta època que Brahms... Atenció, això no ho diem gaire, però són persones i al final també... els hi afecta la seva imatge, no?
0: Clar.
1: Doncs Brahms, en aquella època, va decidir canviar la seva imatge. Ell, o sigui, si vosaltres teniu al cap la imatge del Brahms jove, no?
0: Sí, però quan pensem en Brahms, no ens ve... Almenys a mi, a mi em ve el Brahms barbut.
1: Sí, però si pensem en el Brahms jove...
0: Quan era guapo, no? No, és veritat. Té una cara molt finet, molt mono.
1: Exacte, i portava el cabell una miqueta llarg i tal.
0: Sí, roset.
1: Exacte. Doncs ell... en aquella època va decidir canviar la imatge. Sempre, com dèiem, anava afaitat, però l'any 1878, de sobte un dia, perquè devia passar uns quants dies,
0: sí,
1: no?
0: Bé.
1: Doncs va sorprendre els seus amics, deixant-se créixer la barba, que acabaria definint la imatge del compositor ja fins al final dels seus dies. Si us fixeu amb les fotos que posem al nostre web per definir els programes...
0: Aquests capítols que esteu escoltant ara, sí.
1: Exacte. Amb aquella foto surt Brahms amb aquesta barba típica.
0: Estem els tres, un dia que ens vam trobar.
1: Exacte. Sí. Prenem una cervesa amb ell.
0: Exacte.
1: No? Però és veritat que... home, és una imatge molt icònica.
0: Absolutament.
1: Aquesta de la barba llarga, no?
0: És la imatge icònica de Brahms, és aquesta. N'hi ha més, però la més coneguda és aquesta, a més, aquesta cara amb una mirada molt severa.
1: Sí.
0: A més.
1: Exacte.
0: I aquesta barba molt poblada.
1: Tot i que tenia sentit de l'humor,
0: Sí, però aquesta imatge no ho sembla.
1: No. Exacte.
0: En una carta al director Bernard Scholz hi escrivia: "Vindré amb una barba normal." Això li deia Brahms, "Prepara la teva dona per una visió espantosa."
1: O sigui, ell mateix es veia diferent, no?
0: Clar.
1: Sí.
0: El cantant George Henschel recordava que després d'un concert va veure un home desconegut, més aviat corpulent, d'alçada mitjana, amb cabells llargs i una barba espessa, que amb veu profunda i rugallosa es va presentar com a music director. Poc després, tots dos van esclatar a riure davant l'èxit perfecte de la disfressa que portava Brahms, que aquesta nova imatge. No? De fet, encara que sembli que era una persona molt esquerpa, com dèiem, aquesta mirada molt severa que associem a la seva imatge, episodis com aquest expliquen que realment era donat a les bromes.
1: Exacte, sí. L'any 1878... ja amb aquella barba, va començar a esbossar el seu concert per a piano número 2, l'Opus 83, dedicat al seu mestre Marschen. Hans von Bülow el va convidar a estrenar l'obra l'any 1882, un cop acabat, amb l'orquestra de la cort de Meiningen, iniciant així una col·laboració important. Von Bülow el situaria entre les tres Bs i escriuria a la seva esposa: "Saps què penso de Brahms? Després de Bach i Beethoven, el més gran i sublim de tots els compositors."

0: I quina obra més fantàstica, eh? El concert per a piano número 2, opus 83, de Johannes Brahms, el que n'estem escoltant el tercer moviment. És una... No, estem escoltant el segon moviment, el tercer moviment del concert 1.
1: El concert 1.
0: Sí, concert 1. Doncs el concert 2, no aquest, sinó el concert 2, opus 83 de Brahms, és una de les obres més importants que es van escriure per a piano i orquestra durant el seu període romàntic. Compost entre el 1878 i 1881, va ser el segon i últim concert per a piano que Brahms va completar, l'última obra que afegia al seu repertori com a pianista, en un moment en què ja havia assolit una plenitud creativa i una maduresa musical que reflecteixen la seva trajectòria artística.
1: Sí, aquest concert es diferencia de la majoria de concerts clàssics, tant per l'estructura com per l'abast emocional i tècnic. Està escrit amb 4 moviments, i no pas els 3 convencionals, amb una durada considerablement més llarga que la majoria de concerts contemporanis, que normalment duraven una mitja horeta, no?
0: Sí, més o menys.
1: I aquest, doncs, està al voltant dels 50 minuts.
0: Això també, més enllà de memoritzar molta més música, implica molt més esforç pel pianista. Físic, també, em refereixo,
1: sí,
0: clar.
1: Sí. I, a més, clar, té un ampli desenvolupament temàtic i formal que el converteix, doncs, en una obra amb una personalitat pròpia gairebé simfònica. Clar, les sinfonies sí que tenien 4 moviments,
0: clar,
1: no? Però, en canvi, els concerts per solista no. I, en canvi, aquí és una obra gairebé simfònica en què el piano i l'orquestra estan en constant diàleg i fusió.
0: Com sabeu, Brahms va començar a treballar en aquest concert l'any 1878, després d'un llarg període de silenci en aquest gènere del concert per a piano.
1: Sí,
0: el primer concert, en re menor, l'opus 15, el que ara sí, estem escoltant el seu rondó final, era de 20 anys abans.
1: Sí.
0: Vull dir, va estar molt de temps per pensar-s'ho.
1: Clar, perquè havia de ser la primera sinfonia.
0: Clar.
1: I al final va ser un concert per a piano.
0: Sí. Bé, en tot cas... També sorprèn perquè era un instrument que Brahms dominava, el piano. I malgrat això, només ens ha regalat 2 concerts per a piano.
1: Era un gran pianista.
0: Sí. Aquest espai en el temps no va ser fruit d'una barrera creativa, sinó, com sempre, de la seva autocrítica, que era implacable amb ell mateix. Brahms, ja ho sabeu, revisava, descartava, ampliava, trencava partitures...
1: Les cremava.
0: Sí, fins que no estava allò totalment satisfet. I era complicat arribar a aquest estadi de la satisfacció.
1: Recordem allò que deia els seus alumnes, de que un compositor sempre ha de tenir una estufa amb foc a prop.
0: Encara que sigui més d'agost.
1: Per cremar partitures que no vols. No?
0: Que horrible. Sí.
1: Fixeu-vos, durant aquests anys, mentre Brahms es consolidava com a compositor de cambra, de sinfonies, de líder, de música coral, el seu refinament tècnic i expressiu es desenvolupava profundament. Quan va reprendre l'amistat amb el violí i el piano l'any anterior, amb el concert de violí i la sonata, que escoltàvem al programa anterior també, doncs va sorgir la idea d'escriure un concert que reflectís no només el virtuosisme tècnic, sinó aquesta profunda expressivitat i complexitat estructural.
0: La dedicació al concert és a Eduard Marschen, el seu mestre de piano i composició durant la infància a Hamburg, una figura decisiva en la formació musical de Brahms i algú a qui Brahms sempre va recordar i va retre homenatge amb gran efecte.
1: El primer concert en públic va tenir lloc a Budapest, el 9 de novembre de 1881, amb el propi Brahms al piano i l'Orquestra Filarmònica de Budapest, dirigida per Alexander Erkel. Aquest debut va ser un èxit immediat. Cosa que és una notícia notable després de la recepció complicada del seu primer concert, I clar, això el va portar de gira per diverses ciutats d'Europa.

0: El concert està orquestrat, ara sí, estem escoltant el primer moviment, l'Allegro non troppo, el concert per a primera orquestra número 2, opus 83 de Brahms. Doncs com sentim, està orquestrat per un piano solista, evidentment, i una orquestra clàssica, però de grans dimensions. Les fustes a dos, dos flautes, dos oboes, dos clarinets, dos fagots, quatre trompes, dues trompetes, llavors timpanis i les cordes, violins primers, segons, violes, cellos i contrabaixos. Aquesta formació, clar, permet una paleta sonora molt rica i equilibrada, a més, donant lloc doncs, a textures d'una gran varietat timbrística i, sobretot, dinàmica.
1: I com dèiem abans, es divideix en quatre moviments,
0: sí,
1: cosa poc habitual en els concerts de l'època,
0: uh-huh,
1: i aquest esquema amplificat, clar, li permet a Brahms més espai per explorar diferents maneres de descriure la música, uh-huh, també les harmonies i, evidentment, les interaccions entre solista i orquestra, amb contrastos de gran caràcter i de gran intensitat, com estem escoltant ja amb aquest petit fragment que hem pogut escoltar.
0: Sí, que és el principi, el uh-huh, moviment inicial, que justament sona de fons, que sobre que amb aquest caràcter, tu ara deies fora l'antena, que alemany
1: molt,
0: que és això!
1: Molt alemany, molt, molt, molt.
0: És, té un caràcter imponent, imponent, majestuós, alhora líric,
1: sí,
0: no? Perquè ta-ti-ti-ro-ro-ri-ro...
1: No? Però marcant bé el pas.
0: Exacte, sí, sí. La introducció introdueix aquest tema principal cantàbile i expressiu. No dramàtic, com podríem esperar, potser, amb altres obres romàntiques, no?
1: Una altra peculiaritat d'aquest moviment és la manera com Brahms repensa la relació entre l'orquestra i el solista. És a dir, a diferència de molts concerts en què, ja ho sabeu, l'orquestra introdueix completament el material temàtic, no? Presenta els temes musicals i després apareix el solista, abans de, doncs, l'orquestra fa això abans d'entrar el solista, doncs bé, aquí el piano, en aquest concert de Brahms, comença ja a parlar gairebé de manera immediata, no? Integrant-se de manera activa dins del discurs musical global que presenta originàriament l'orquestra.
0: Exacte, o sigui, una mica l'estil de lo que podria ser el concert de l'emperador, no? que de seguida comença... O el quart, el número 4 de Beethoven. Clar, aquí, molt diferent, totalment diferent al concert número 1 de Brahms,
1: sí,
0: no? Del propi Brahms, on la introducció orquestral és llarguíssima, com vam poder escoltar el primer programa d'aquesta setmana, que ja sabeu, podeu recuperar el web catmusica.cat/homesclàssics.
1: El concert 1, pel que fa a la forma, seria més convencional, no?
0: Sí.
1: En aquest cas. A més, un detall destacat és l'ús d'una cadència per part del solista dins del moviment, no només com a exhibició tècnica, sinó com a part orgànica d'aquest desenvolupament temàtic.
0: Exacte.
1: Aquesta cadència desemboca en la represa de l'orquestra i en la progressió de l'estructura formal pròpia de l'obra.
0: Fixa't que, normalment, Albert, on va la cadència? Al final?
1: Sí.
0: Al final, quan ja...
1: Ja ho tenim tot fet, va, ja anem a lluir una miqueta al pianista.
0: L'orquestra fa xin-xin, cadència, i al final, patapam. Aquí no, aquí està abans de la reexposició, o sigui que encara li queda molta història amb aquest moviment. Aquest primer moviment combina doncs, moments de gran virtuositat pianística amb passatges on el piano i l'orquestra dialoguen amb una textura riquíssima i variada, fent que aquesta obertura sigui, home, alhora exigent per l'intèrpret, però també molt satisfactòria per l'oient.

0: El segon moviment és l'esquerzo del concert, però en una versió ben diferent al que és habitual. Sí. L'etiqueta Allegro Appassionato indica un caràcter ardent i apassionat, i això reflecteix en el caràcter intens, ràpid i dramàtic d'aquest moviment. Curiosament, aquest moviment sorgeix dels esbossos que Brahms havia considerat per al seu concert per a violí, però que finalment va reutilitzar en aquesta obra. Mira, almenys no els va llançar.
1: Home, almenys no va cremar. No t'imagines? Vull dir, o sigui, imagina't que arriba a cremar això i ens perdem aquest tirorirorintontintint.
0: No, imaginem-nos, o sigui, pensem, perquè no ens podem imaginar aquella música quina és perquè ha desaparegut, la d'idees musicals que van anar al foc, literalment. I sí, que, sí, que serien avui dia obres valorades, segur.
1: Sí. No, no, i tant, i tant. De fet, musicalment, aquest moviment presenta un impuls rítmic molt fort i una energia incessant, amb un diàleg dinàmic entre el piano i l'orquestra que sembla expressar una passió vibrant i alhora una certa urgència, no? Allò... Mira, ara està sonant, sí, ara sí, just aquest passatge. Aquest... És que això és una intensitat que, clar, justament és part essencial, aquesta intensitat de l'equilibri dramàtic global del concert.

0: Quina preciositat, eh?
1: És preciós.
0: I hem canviat d'obra. No hem canviat d'obra. El tercer moviment...
1: Ni d'autor.
0: Però podria ser, podria ser. Aquest tercer moviment és un dels moments més valorats del concert. És un passatge, com escolteu, relaxat, melòdic, molt líric, que es caracteritza per una atmosfera, doncs, el que estem escoltant, íntima i molt contemplativa.
1: Però mira, ara t'ho deies, i no hem canviat d'obra perquè algú que no hagi escoltat la resta del programa d'avui i ens hagi enganxat ara, diu, ostres, un concert per violoncel.
0: Podria ser, no?
1: Podria ser un concert per violoncel i orquestra, però no.
0: No.
1: Seguim escoltant el concert per a piano número 2, opus 83, de Brahms.
0: I és que aquest moviment comença amb aquest solo preciós de violoncel, una línia de cant suau i expressiva que recorda, sense cap mena de dubte, el concert per a piano de Clara Schumann, on ella també hi escriu un passatge per a cello que és memorable abans que el piano entri amb una melodia rica i ornamentada.
1: Igual és que...
0: Igual hi havia alguna cosa aquí que ens volen dir.
1: Alguna cosa. No sé.
0: Que aquí... parli la música.
1: Exacte. Sí, perquè les cartes es van cremar.
0: També. Quina afició cremar les coses, eh?
1: Aquí la textura es torna més semblant a la música de cambra, que no passa a la grandiositat simfònica del primer moviment, i els diàlegs entre piano, cordes i vents, doncs creen una sensació de conversa musical íntima i profunda. Aquest contrast amb els moviments que l'envolten aporta al concert doncs una dimensió emocional molt rica i sobretot molt variada.

0: I de nou un canvi radical en aquest concert, perquè, insisteixo, seguim escoltant el mateix concert per a piano. En aquest darrer moviment, que és un rondó lleuger, jo sentiu, amb ritmes dansants i temes molt brillants, que fan la sensació de gairebé d'alliberament d'energia, no? De cop i volta tot es torna com més... més banal.
1: Més alegre.
0: Més alegre, no? Sí.
1: A mi em recorda una miqueta la música de Robert Schumann, aquí, amb aquest moviment.
0: Podria ser. De fet,
1: aquests cromatismes, sí, sí.
0: La família Schumann és molt present, no?, en tot aquest concert,
1: sí,
0: perquè aquest final combina l'alegria, la vivacitat i una certa ironia tímbrica, acabant el concert amb una energia festiva i una sonoritat plena de colors.
1: Sí, a més, el moviment incorpora de vegades influències subtils de melodies populars, però sempre dintre d'un marc estructural refinat, conferint al final... doncs un equilibri entre joia i elegància alhora. Molt alemany tot plegat, no? Molt de seny, poca rauxa. La peça doncs acaba amb un clima radiant que deixa una impressió de satisfacció i plenitud després de l'experiència emotiva dels moviments anteriors.
0: A diferència del primer concert per a piano, que Brahms va presentar a Leipzig amb crítiques, podríem dir, diverses, el segon concert va triomfar des del principi i des d'aleshores ha estat considerat com una de les obres més importants del repertori pianístic i orquestral romàntic.
1: Sí, fixa't que... els intèrprets moltes vegades destaquen que, tot i que Brahms ja no era un pianista virtuós, en el sentit clàssic podríem dir, o sigui, la seva tècnica evidentment doncs, va disminuir amb els anys, també perquè tenia menys temps d'estudiar, llavors és lògic, no? Doncs ell va escriure una part de piano que exigeix molt, un domini tècnic interpretatiu doncs, molt excepcional, eh? Aquesta obra és coneguda per la seva complexitat, profunditat expressiva i el seu caràcter quasi simfònic, que a més requereix una comprensió íntima tant de la part solista com de l'orquestra.
0: Clar, però és a dir, que no tingués ja els dits com els tenia, no vol dir que no conegués l'instrument.
1: No, evidentment. No,
0: em fa pensar en Maurice Ravel i Ricard Vinyes.
1: Vull dir... No, clar. El que passa és que... o sigui, tens raó, però Brahms ja no tenia la lleugeresa, diguéssim, i l'habilitat de quan tenia 20 anys.
0: Però com... no? Ni tu ni jo.
1: Bueno. Parla per tu.
0: Sí, però ja t'ho dic que sí. També s'ha destacat que el concert demana al solista que assumeixi nombrosos rols diferents.
1: Clar.
0: De vegades lidera amb línies melòdiques líriques i suaus, d'altres desplega passatges de gran brillantor tècnica, i en certs moviments es converteix en part integral del teixit orquestral. Per tant, es tracta d'una obra en què piano i orquestra no estan en oposició, sinó que és una col·laboració profunda. I allò que diem sempre... és molt important que s'escoltin i s'integrin i es respectin els uns als altres, perquè si no això fa aigües.
1: I és que el concert per a piano número 2, opus 83, és una de les composicions més completes i personals de Johannes Brahms. Combina virtuosisme tècnic, profunditat emocional, amplitud estructural i, evidentment, una paleta sonora riquíssima. Representa el cim de la seva concepció del concert com a forma dramàtica i poètica que transcendeix doncs els límits tradicionals d'aquest gènere.
0: És una obra que continua captant l'atenció del públic i també d'intèrprets, per la seva capacitat d'unir drama, lirisme, energia i delicadesa en una narrativa musical coherent i que és inspiradora, un dels motius pels quals segueix sent, doncs el que deia abans el Pedro, no?, un dels concerts més estimats i interpretats en els auditoris de tot el món i que, bé, podrem escoltar-ne un fragment perquè és molt llarg ara a l'edició.
1: Som-hi.
2: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Arribem a l'audició i, com us dèiem, us proposem escoltar una bona part, de fet, la part final del concert per a piano i orquestra número 2, opus 83, en si bemoll major de Johannes Brahms, i ho farem en una versió bastant potent, Christian Zimmermann al piano, dirigit per Leonard Bernstein amb la Filarmònica de Viena.
1: Una gran versió. Vinga, som-hi.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Realment una obra magnífica. Sí. Acabem d'escoltar el concert per a piano i orquestra número 2, opus 83, en si bemoll major, de Johannes Brahms, en la versió de Christian Zimmermann al piano, amb la Filarmònica de Viena dirigits pel gran Leni Bernstein.
2: Exacte. Tornarem demà amb més Brahms aquí, a Catalunya Música, a la una del migdia, com sempre. Pau Blas i el control tècnic i el Coc Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
4: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
5: Linka. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bertrol i Jubal.
8: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Manolet Martínez Navarro, músic i percussionista. Avui, al molt personal, arriben les grans sinfonies de Mahler, Shostakovich, Tchaikovsky i Ravel, obres que impressionen profundament el nostre convidat. Som-hi.
9: Hola, sóc Manolet Martínez Navarro, músic, percussionista i apassionat de la música, i anem a escoltar unes peces que m'han marcat emocionalment durant la meva

Dijous el comencem en una sinfonia de Mahler, Mahler 4, que, bueno, a lo millor no és una sinfonia que es, sí que es programa molt, però no és tan renombrada, no? Sempre és Mahler 5, Mahler 1, Mahler 2, no? la vuitena, no? La de los mil, tal. I Mahler 4 està ahí com a que... I a mi trobo que és, té una versió de cambra que me xifla. Que quan me tinc que ficar Mahler en casa per escoltar, perquè està així al dia, avui m'apeteix Mahler, pum, posa la 4. I sent que es cascabelleix, ting, ting, ting, ting, oh, no? I a seguida treus el cafè net, no sé, és... Trobo que és preciosa, és música molt, molt... Bueno, preciosa, sí, és la paraula. Contrasta molt en el Mahler grandiós, no? En este Mahler, uah, no? La Titán, el no sé què, el no sé quant, i de repente, i dius, ole, ahí te queda.

La Percu té un moment que és espectacular. Recordo que bueno, quan estudiava allí a l'ESMUC i tal, em van quedar de l'OBC per anar d'extra a tocar esta sinfonia. I jo estava en el poble, agarré el cotxe, un pare en València, compré el CD en l'FNAC, fiqué el CD, jo no ho havia sentit en la vida, ni sabia lo que era. De fet, és algo que m'encanta de la música. No, este punt que no en tens ni idea, play, i te pegues un viatge que no saps per què ni com, perquè pareix que ho tenim que saber tot sempre, no? I oblidem un poc les emocions que realment pures que te pot oferir la música, no? Netes. Després ja estan més condicionades, però realment, en essència, eixe moment és... I recordo pujar en el cotxe, donar-li veu a tope, jo soles, eh? València-Barcelona. Buh! Va ser realment un viatge, en tots els sentits. I després els assajos... Bueno, pues això, pèls de punta cada assaig, però cada minut de l'assaig, tocara o no tocara, perquè tocava el tantam, crec. O sigui, tenia quatre notes en el fondo, però estava allí sentat i uau, estava al·lucinant, però al·lucinant. També el director era increïble. Estava malalt, recordo... Bueno, ho recordo superintens. Sí. Quan vaig tocar-li aquesta sinfonia, fa 15 anys, fica-li, era tot emoció, no? Era tot desbordant. Però ara, a dia d'avui, bueno, pues, també controles més un poquetet, no? Saps que estàs molt emocionat, però tens que tocar. Llavors és mente fria, corazón caliente, no? Cada un se ho gestiona.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu.
1: La llista continua en Tchaikovsky 6. Sí, este recorde també. Que sempre, pues Tchaikovsky 4, Tchaikovsky 5, tal, no sé, Tchaikovsky 6 és increïble. Recorde el concert en el director allà davant, era un rus, a més, i estava jo, en Jaume, en el meu col·lega de l'alma, germanet, al costat, i es miràvem, i... Espectacular. Sí, me va xiflar, ixa sinfonia, un gran descobriment.

Bueno, pues en València ja el dic que és etapa de nutrir-se al màxim en tots els aspectes i comença a provar les joves orquestes i d'ahir surt l'interès de veure quina línia agafes, no?, de cara al futur, perquè ja has acabat d'estudiar i tens que prendre decisions, no? Llavors, el món de l'orquestra i el món simfònic m'interessa molt i veig una opció de poder viure d'algo que m'agrada i que m'apassiona d'una manera, bueno, digna, de poder viure bé d'algo que t'encanta fer. Llavors, decidís vindre-me'n a l'ESMUC a estudiar 2 anys de postgrau enfocat a la formació orquestral per a fer proves d'orquestra, etc etc. En els professors Gratiniano Murcia, que entonces era timbal solista de l'OBC, i Lorenzo Ferrandiz. I vaig estar 2 anys aquí estudiant en ells, bueno, a tope, per preparar proves d'orquestra i tal, i la música orquestral. En la sort de que al final del primer any sortia una plaça d'un any de contracte al Vallès, a l'Orquestra Sinfònica del Vallès, em vaig presentar i em van agafar. I vaig estar allà el segon any de postgrau, el vaig combinar en un any de treballar en el Vallès, el que era un any de contracte. Llavors s'acaba i tenia 24 anys o així i va coincidir en la crisi forta que va haver 2009, 2010, 2008 per allà. No sortien places a Espanya, costava molt que renovaren plantilles. Sortien bolses, no? Van començar a fer bolses de músics. I feies bolses i vivia, vaig estar 2 o 3 anys de freelance, pues, a tocar aquí, allà, tal, arrel de fer bolses. I va arribar un punt, bueno, només acabar en el Vallès ja em vaig plantejar d'anar-me'n fora, no? Perquè anava a fer classes particulars també a Amsterdam amb percussionistes d'allà i tenia un poc ahí la coseta, no? El cuquet d'anar-me'n a viure a l'estranger, aprendre anglès i viure una altra cultura i tal. Als 2 o 3 anys va sortir una plaça, bueno, vaig opositar en Helsinki, vaig fer proves a diversos llocs, però Helsinki va anar bé, però en Amberes vaig aconseguir la feina en l'orquestra. Entonces era el de Filharmonie. I ara s'ha canviat el nom de l'orquestra, és la Antwerp Symphony Orchestra, es diu ara. I toquen a l'Elisabeth Salt, sí, allà en Veres. I als 25 o 26 anys vaig marxar cap allà. Allà vaig estar 5 o 6 anys, perquè vaig... Després, el 2018, va sortir la plaça aquí al Liceu, em vaig presentar, amb molta sort, treus la feina i me'n vaig vindre cap aquí. Van ser 2013 i 2018, 5 anys i alguna cosa.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: A mi Stimbal sempre m'han agradat molt, però no ha sigut... No és la cosa de vull ser el tal de no sé què, ni veig que siga algo tampoc. Bueno, vas fent, estàs en la música, disfrutes el que fas, vas fent, evidentment que pelés perquè vols, no, les teues coses, vols una plaça fixa, vols estabilitat, vols disfrutar, bueno, però va tot lligat, no? I al final passa i estàs ahí. Jo disfruto molt de lo que faig, en general. M'agrada, però igual ente, si el soc sincer, els timbals m'encanten i disfruto moltíssim, però si em dius tens que tocar el bombo en tosca, pues també disfrute. Saps? Al final dona igual el que toques. La trompeta, que el cello, que... No? Que els timbals, pues els timbals és guai, clar, en la, i més en l'òpera. El timbal en l'òpera té una funció molt important. En el sinfònic també, però el percussionista de sinfònic, per exemple, normalment té més feina o més demandant que en l'òpera. En l'òpera la percussió té un paper més tranquil, no? Però el timbal en l'òpera està des dels inicis, està molt present. I m'encanta la funció que té. Perquè, per exemple, te trobes partitures que inclús... Depèn de la nota que afines i toques, perquè la que està mal. Entonces tens un poc de marge de llicència de canviar notes. Depèn, pots influir en moltes coses. Sí? I el timbal en l'orquestra és... Bueno, té un paper molt, molt important, no? Dóna molta personalitat. Llavors, com a músic, em sent molt a gust tocant els timbals en el Liceu. I això és la conclusió. O sigui, a més, disfruto molt dels companys i de l'orquestra, o sigui que molt a gust. Acaba en el concert per a piano de Ravel. Sí, el segon moviment és pues això. Vaig a play tranquil·let en casa, tu sol, és la manteta. Voy a gozarme este momento, ¿no? pues això és. Tant en un concert en viu com... Bueno, és música que m'emociona, que no sé per què em mou per dins.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: 1869, aquest és l'any que estem explorant aquí als Sincronies de Catalunya Música. Estem escoltant al llarg d'aquesta setmana música de Johannes Brahms, d'Edvard Grieg, d'Alexander Brodin, de Camille Saint-Saëns, això ho sentirem demà, música de Richard Wagner, d'Anton Bruckner, de Milibar Akirev, de Tchaikovsky, de Duparc, i totes aquestes obres les posem en context i us expliquem, us fem cinc cèntims de què passava al món, especialment a Europa, i també al nostre país, aquell any 1869. Comencem.
0: La música en el seu context a Sincronies.
3: I avui també us volem parlar d'una cançó popular que va néixer, que es va crear, que es va compondre aquest any 1869. Una cançó que, de fet, no en té res de clàssica, tot i que s'ha acabat convertint en un clàssic de la música jazz, de la música swing. Va ser gràcies a Glenn Miller, que li va donar categoria d'autèntic hit parade de clàssic. És aquesta música. Us sona?

Aquesta petita gerreta de color marró és el títol de la cançó que estem escoltant, de fet, en la versió de Glenn Miller, que va ser popularitzada l'any 1939, en què va la sentirem sencera. Però d'on ve aquesta cançó? Doncs bé, és una cançó escrita l'any 1869. Originalment no té res a veure amb això que estem sentint, que això es va crear gairebé 70 anys més tard, el 1939. El 1869, qui la va escriure, aquesta cançó, és Joseph Eastburn Winner, que era un compositor i editor estatunidenc nord-americà que havia nascut el 1837 i que va ser publicada, aquesta cançó, originalment a la ciutat de Filadèlfia. L'autor hi figurava amb el seu segon nom, el nom de Eastburn. Originalment, aquesta cançó sonava així.

Ja veieu, una cançó creada als Estats Units el 1869, en plena època dels cowboys, pràcticament, tot i que es va publicar a la ciutat de Filadèlfia, una de les ciutats més, diguem-ne, civilitzades, entenem-nos, que hi havia als Estats Units en aquells mitjans del segle XIX. Little Brown Jack, i aquesta és la cançó que va escriure Joseph Eastburn Winner. Originalment era una cançó de beure, de taverna. Va ser ben coneguda com una cançó molt popular fins a principis del segle XX. De fet, la lletra de la cançó tracta sobre un home i la seva dona i la seva duríssima vida a causa de l'alcoholisme. Però el to i la melodia són tan brillants i alegres que ens fan veure la ironia que el cantant no sabia la seva condició degradada. Com moltes cançons que fan referència a l'alcohol, aquesta cançó va gaudir d'una nova popularitat durant l'època de la prohibició, durant l'època de la llei seca. Aquesta és la cançó amb la lletra de taverna, de beure.

Us sona aquesta veu? Aquesta és una de les veus importants d'aquells anys inicials del segle XX. Aquest és Bing Crosby, que la cantava, aquesta Little Brown Jack, aquesta cançó creada, recordem-ho, creada el 1869, al costat de Rosemary Clooney. I està enregistrada. Va ser una cançó realment molt popular també durant la llei seca, perquè parlava també d'aquesta parella que mataven o ofegaven les seves penes amb l'alcohol. Però la cançó va arribar a ser molt popular amb un èxit massiu gràcies a Glenn Miller i aquesta conversió d'aquesta cançó que esteu sentint en música swing, música ballable. Això va ser l'any 1939. Glenn Miller i la seva orquestra van publicar una versió absolutament exitosa d'aquesta cançó pel segell Bluebird RCA, com una cançó que estava integrada a la cara A d'un disc de 78 revolucions per minut, aquells discos de vinil que només contenien una cançó per cada cara. Aquest arranjament, fet per Bill Finnegan per a l'orquestra de Glenn Miller, sonava així.

Doncs aquest enregistrament probablement us sonarà perquè és molt més cèlebre, 1939, però insistim, està basada en aquesta Little Brown Jack que va ser creada, va ser composta l'any 1869, una cançó popular però coetània estrictament de totes aquestes obres que estem sentint, de Wagner, de Bruckner, de Johannes Brahms, de Pietrelli Tchaikovsky i de tants altres compositors. La cançó es va interpretar al concert de Glenn Miller al Carnegie Hall de Nova York aquell any 1900.

1939 i es va convertir en un tema absolutament bàsic del repertori de la Glenn Miller Orchestra i en un clàssic de l'era de les Big Band de swing. Sentim-la. La sentim en la versió que va enregistrar Glenn Miller aquell any 1939. La cançó, però, està basada en la melodia creada per Joseph Eastburn Winner l'any 1869.

0: Què us ha semblat? Era l'orquestra de Glenn Miller, liderada per aquest gran saxofonista, que va enregistrar aquesta cançó l'any 1939, The Little Brown Jack, una cançó que va ser composta, de fet, 70 anys enrere, el 1869, per Joseph Eastburn Winner, compositor i editor dels Estats Units, i que va publicar aquesta cançó, originalment a Filadèlfia, aquest any 1869. Aquí l'hem sentit, però, en la versió de l'orquestra de Glenn Miller.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: Tornem cap al món clàssic, tornem cap als compositors més cèlebres i coneguts en la música clàssica que estaven ben actius aquest any 1869. Un d'ells era Pietrelli Tchaikovsky, que aquest any 1869 tenia 29 anys acabats de fer i va ser autor d'una obra realment deliciosa de la qual us volem parlar i la volem contextualitzar. Sentim-la.

6 romances per a veu i piano de Pietrelli Tchaikovsky, l'Opus 6, una obra composta a la ciutat de Moscou el novembre de 1869. Ara les sentirem totes, però us en fem 500.

Preocupat, m'afanyo a acabar la meva nova obertura, es referia al Romeu i Julieta. Però a més d'això, tinc força altres tasques a fer. Com a resultat, els meus nervis estan sota una tensió considerable i tinc la intenció de prendre'm un temps lliure, és a dir, de no fer res més que les meves classes. Paraules de Pietrelli Tchaikovsky. El 30 de novembre, tres dies després, en una carta a Medius Tchaikovsky, el seu germà, li va expressar la consternació pel retard de l'escenificació de la seva òpera Undina. Li va escriure el següent. Un cop passi la meva aversió a la música, començaré a escriure romanços per guanyar una mica de diners. Es referien a aquestes romances per a veu i piano. Tanmateix, la setmana següent, Tchaikovsky feia broma amb Ivan Klimenka. Si l'estimada senyora Dorimedontova no hagués irromput, com un esperit malèvol complint una maledicció, aleshores ja hauria acabat les meves 6 romances per a veu i piano. Per tant, ens parla d'aquestes cançons que estem sentint de fons i que ara sentirem senceres.

A mitjans del mes de desembre de 1869, Txaikovski va escriure el següent: «La meva inactivitat, sobre la qual us vaig escriure en una carta anterior, no va durar gaire, només va durar uns dies, i la setmana passada vaig escriure les 6 romances per a veu i piano que aviat seran impreses». Uns anys més tard, Txaikovski es va referir al número 6 i al número 3 d'aquesta obra, d'aquest recull de cançons, en altres cartes. «Saps que de totes les meves romances per a veu, només dues són populars, El cor solitari i Amargament i dolçament». Aquesta última, Amargament i dolçament, va ser interpretada per Alexandra Koshetova a Moscou el dia 26 de març de 1870. Va ser la primera que es va estrenar de les 6. I l'altra, la popular Només el cor solitari, la número 6, va ser interpretada per primera vegada per Elisaveta Lavrovskaya el dia 7 d'abril de 1870 a la ciutat de Moscou. Doncs ara la sentirem totes 6 i en una interpretació que alterna la veu de baríton i la veu de soprano. Les veus seran la de Nina Rautio, soprano, el baríton és Sergei Leiferkus i el pianista que els acompanya, Semyon Skigin. Escoltem, doncs, aquestes 6 romances per a veu i piano de Pietrelli Txaikovski, el seu opus 6, compostes a la ciutat de Moscou el mes de novembre de 1869.

0: Doncs aquestes eren les sis cançons per a veu i piano, les sis romances que va compondre Pietrelli Tchaikovsky a la ciutat de Moscou el novembre de 1869. Són el seu opus 6. No t'ho creguis, amic meu. La primera, així és com es titula, és un moderato assai que ens cantava el baríton Sergei Leiferkus. La segona també la cantava ell, Ni una paraula, amic meu, un andante manontropo. La tercera la cantava una soprano, Nina Rautio, i es titula Amargament i dolçament, probablement una de les més cèlebres d'aquest recull. La quarta es titulava Llàgrimes tremoloses, un moderato assai que cantava el baríton Sergei Leiferkus, com la cinquena, que es titula Per què? I l'última, probablement la més cèlebre de totes, es titula Ningú més que el cor solitari, un andante non tanto que ens cantava també el baríton Sergei Leiferkus. Acompanyava aquestes sis cançons el pianista Semyon Skigin, sis cançons que Pietrelli Tchaikovsky va compondre a la ciutat de Moscou quan tenia 29 anys, l'any 1869.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: I avui ens ve de gust de proposar-vos escoltar una autèntica joia musical de Johannes Brahms. Aquesta setmana també escoltarem obres d'aquest compositor que, recordem-ho, va néixer el 1833. Per tant, el 1869 tenia 36 anys. Després de compondre el Rèquiem alemany, la cantata Rinaldo, la rapsòdia per a contralto i cor d'homes, també va escriure música per a piano, les seves cèlebres danses hongareses, un conjunt de 21 peces originalment compostes per a quatre mans i que sonen així.

I atenció, perquè d'aquestes 21 danses hongareses, Johannes Brahms en va compondre només 10 aquest 1869, les 10 primeres, que són les que escoltarem. Mirarem de ser rigorosos i escoltar només la música que va compondre aquest any 1869, les 10 primeres danses hongareses. L'interès que sentia Brahms per la música zingara va ser molt precoç. De fet, quan tenia 19 anys, ja va acompanyar el violinista hongarès Eduard Reményi a través d'Alemanya i ell el va iniciar en la música del seu país i li va presentar Josef Joachim, el gran violinista, que era un dels millors intèrprets d'aquell segle XIX i que va ser un dels grans amics, dels amics més íntims que va tenir al llarg de la seva vida, Johannes Brahms. Les 21 danses hongareses van ser compostes al llarg de diversos anys. Les 10 primeres van aparèixer el 1869 en la seva versió per a piano a 4 mans i les 11 últimes van ser editades el 1880, fixeu-vos, 11 anys més tard. Aquestes danses hongareses, curiosament, no tenen número d'opus. Brahms no les va considerar obres originals, sinó simples adaptacions d'obres de música tradicional. Ell estava convençut que aquelles danses hongareses no eren seves, sinó que eren adaptacions per a piano, en aquest cas a quatre mans, sobre melodies que havia conegut i que li havia

descobert Eduard Remigny en aquests viatges que havia fet arreu d'Alemanya i a Hongria. Doncs ara les escoltarem, una versió que està interpretada discogràficament, en aquesta versió per a piano a quatre mans, per les germanes Katia i Marielle Labeck. Sentim-les.

Eren les danses hongareses de Johannes Brahms, aquestes danses compostes el 1869, les 10 primeres del recull de 21 danses hongareses que van ser editades totes, aquesta edició completa, el 1880. Però el 1869 és

0: quan van editar-se les 10 primeres, aquestes que hem escoltat en mans de les germanes Katia i Mariel Labeck, danses hongareses de Johannes Brahms, una obra d'aquest compositor que aleshores tenia 36 anys.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així acabem, així posem punt final a aquest quart capítol del Sincronies de Catalunya Música. Sapigueu que si escolteu el nostre programa al web, a la carta, a Catalunya Música, hi podreu escoltar més música de la que hem posat per antena, senzillament perquè tota aquesta música depassava el minutatge de l'emissió en antena. Per tant, si recupereu el programa, podreu escoltar les 10 danses hongareses, aquí n'hem escoltat una selecció, i ho podeu fer a través de la nostra pàgina web, al web de Catalunya Música, a 3cat. Busqueu el compositor de la setmana i trobareu ordenats tots els programes d'aquesta setmana i de tota la temporada, amb la sinopsi del que us hem explicat i us hem parlat i us hem proposat escoltar cada setmana. Xavier Chavarría, autor dels guions, de la selecció musical, del muntatge i de la idea d'aquest programa, agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dijous i demà, si us ve de gust, ens tornem a trobar a la mateixa hora de sempre aquí, a la sintonia de Catalunya Música. No hi falteu. Fins aleshores, a reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarría. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
1: El firmament de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
4: Hola, bona tarda. El violinista polonès Adam Baldic protagonitza les reflexions que sentirem avui. Amb un quintet de so cambrístic, Baldic introdueix elements de la música popular polonesa i de la jueva, però també de la clàssica, al seu jazz, per fer un viatge introspectiu que és reflex dels nostres temps turbulents.

Gènesi és el fragment amb el qual Adam Baldic inicia el projecte Portraits, retrats. Des de la ciutat polonesa de Katowice, Baldic havia viatjat fa uns quants anys fins als Estats Units per viure de primera mà l'experiència de la música americana. I de retorn a Polònia, ha maridat la seva cultura clàssica i folk amb les sonoritats jazzístiques per crear un llenguatge propi. Tocant tant el violí clàssic com el renaixentista, un instrument amb un registre més greu que li permet obrir la tímbrica de la seva banda.

el violí renaixentista d'Adam Baldic en aquest cànon. Al seu costat hi sentíem Sebastian Zawadzi al piano, Marek Konarski al saxo tenor, Andrei Sveis al contrabaix, David Fortuna a la bateria.

Cançó de protesta, una de les composicions d'Adam Baldic inspirades en la música popular polonesa, en la temporalitat i la capacitat dramàtica de la bellesa del folklore. Un altre amant de la música popular, el trompetista sard Paolo Fresu, s'afegeix al quintet de Baldic per tocar aquest altre poema, Open Sky.

el violinista Adam Baldic i el trompetista Paolo Fresu amb Open Sky o Cel Obert. Un altre dels poemes sonors d'Adam Baldic, El batec del cor, és el que tanca la sessió d'aquesta tarda. Més jazz a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
0: Setmana especial de concerts a Catalunya Música. Amb motiu de l'any Conxita Badia, del 4 al 8 de maig a les 11 del matí, Catalunya Música ofereix una programació especial de 5 concerts per posar en valor una de les grans sopranos catalanes del segle XX. Una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili. I després de cada concert, sentirem un episodi del podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció d'una artista única.
4: A veure, Conxita Badia, us sona?
5: Què?
4: No passa res,
0: Any Conxita Badia a Catalunya Música.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: La protagonista d'avui és la violinista suïssa Amia Janicki, que des del 2021 és artista resident de la Capella Musical de la Reina Isabel de Bèlgica, que dirigeix el prestigiós violinista Augustin Dumais. També està cursant un màster a l'Escola Superior de Música de Lausana. Amia Janicki aporta tot un còctel de virtuosisme i carisma en la interpretació de sonates de Grieg, Fauré, Messiaen i Enescu al costat del pianista Kojiro Okada. La ràdio de la Suïssa francòfona comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el març del 2025 a l'Auditori La Sala de la Chaux-de-Fonds a Suïssa. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Amia Janicki ha actuat en escenaris prestigiosos, per exemple, a Viena, al Musikverein o a la Concerthaus, i a Brussel·les, al Beaux-Arts, al Flaugier, al Palau Reial o a la Monet. Participa en diversos festivals importants com a solista al costat d'orquestres o fent música de cambra, com en aquest concert, que toca sonates al costat d'un altre jove artista, el pianista francès Kojiro Okada. La violinista suïssa Amia Janicki toca un violí Niccolò Amati construït el 1645 i prestat per la Fundació Maggini amb el suport de l'empresa LS Core. Per començar, ens captivarà amb la seva interpretació de la sonata per violí i piano número 2 en sol major, opus 13 d'Edvard Grieg, una peça majoritàriament feliç que el compositor noruec va compondre durant la seva lluna de mel. La música popular noruega és una part natural del material temàtic d'aquesta partitura que es va estrenar el 1867 i que conté tres moviments: lento, doloroso, allegro, vivace, allegretto, tranquillo i allegro, animato.

Amiya Janiki, violí, i Kojiro Okada, piano, ens han ofert la sonata número 2 en sol major, opus 13, del compositor noruec Edvard Grieg. 10 anys després, el 1877, es va estrenar a París la primera sonata de Gabriel Fauré. La crítica de Camille Saint-Saëns al Journal de Musique va ser entusiasta per la seva originalitat. I avui aquesta sonata és segurament l'obra de cambra més popular de Fauré, per la seva frescor, la seva elegància i per l'equilibri entre la contenció i l'efervescència romàntica, tan característic de la música de Fauré. Els moviments són allegro molto, andante, allegro vivo i allegro quasi presto. Aquí tenim la sonata per violí i piano número 1 en la major, opus 13 de Gabriel Fauré.

S'acaba aquí aquesta magnífica sonata per violí i piano número 1 en la major, opus 13 de Gabriel Fauré, que hem sentit interpretada per Amiya Janicki, violí, i Kojiro Okada, piano, en aquest concert a l'Auditori La Sala de Le Chaux de Fonds, a Suïssa. A la segona part, aquests joves intèrprets ens ofereixen dues obres del segle XX, de Messiaen i Enescu. El 1932, un jove compositor francès, Olivier Messiaen, va compondre el tema i variacions com a regal de noces per la seva promesa, la violinista Claire Delbos. Cinc mesos després de casar-se, la parella va estrenar la partitura. Messiaen la va concebre com un tema seguit de cinc variacions que avancen a un tempo cada cop més animat i apassionat. Tema i variacions per violí i piano d'Olivier Messiaen.

Amiya Janiki, violí, i Kojiro Okada, piano, ens han ofert el tema i variacions del compositor francès Olivier Messiaen. El seu primer CD, publicat el 2023, Amiya Janiki va gravar l'octet de George Enescu. D'aquest músic romanès del segle XX, Amiya Janiki té altres obres al seu repertori. Per exemple, Les impressions d'infància, una suite per violí i piano completada el 1940 i dedicada a la memòria del seu primer professor de violí. Com les tres sonates per violí i piano d'Enescu, aquesta suite també té fortes influències del folclore romanès. Conté 10 peces que són el violinista del país, el vell captaire, el rierol al fons del jardí, l'ocell a la gàbia i el cucut a la paret, cançó de bressol, el grill, la lluna que brilla a través de les finestres, vent a la xemeneia, tempesta a fora de nit i l'albada. Són les impressions d'infància per violí i piano opus 28 de George Enescu que ens ofereixen Amiya Janiki i Kojiro Okada.

Aplaudiments per Amiya Janicki, violí, i Kojiro Okada, piano, que ens han ofert les impressions d'infància, opus 28, del compositor romanès George Enescu. Obres de Grieg, Fauré, Messiaen i Enescu en aquest concert que han fet a l'Auditori la Sala de la Chaux de Fonds, Suïssa. El recital s'acaba aquí, però els músics encara corresponen l'agraïment del públic amb una peça fora de programa. Han triat la cançó de bressol opus 16 de Gabriel Fauré.

0: És la cançó de bressol a Possetze de Gabriel Fauré, el bis que han ofert Amiya Yaniki violí i Kojiro Okada piano, després d'un recital amb obres de Grieg, Fauré, Messiaen i Ionescu. La ràdio de la Suïssa francòfona ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el març del 2025 a l'Auditori La Sala de la Chaux de Fonds de Suïssa. Ens l'ha proporcionat la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

El compositor nord-americà d'origen suís Ernst Bloch és l'autor del Concerto Grosso número 1 per orquestra de corda i piano obligat, que ara sentirem, una obra de l'any 1925 que consta d'un preludi, un moviment titulat Dirge, pastoral i rústic, danses i fuga. Ens acompanyen Patricia Mikaelian, piano, i l'Orquestra Simfònica de Seattle sota la direcció de Gerhard Schwarz.

L'Orquestra Simfònica de Seattle, amb Patricia Mikaelian al piano i sota la direcció de Gerhard Schwarz, ens han ofert el Concerto Grosso número 1 per orquestra de corda i piano obligat del compositor Ernst Bloch.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
1: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
3: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, fixa't com sona.
0: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des del Met de Nova York, Yevgeny Onegin, de Tchaikovsky, l'òpera mestra del compositor rus amb les extraordinàries veus de la soprano lituana Asmik Grigorian, el jove baríton ucraïnès Yuri Samoilov i el tenor francès Stanislav de Barbarak, dirigits pel mestre rus Timur Zongiev.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
1: I am a Catalan.
0: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
1: Catalonia has been the greatest nation in the world.
2: Un cel·lista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
0: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
1: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
2: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
0: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dijous 7 de maig, contents de retrobar-vos i amb tots els continguts a punt que tenim previstos per aquesta propera hora, com sempre, de 6 a 7, a l'Assaig General de Catalunya Música.
2: I això és el que ens ocupa avui.
1: Avui, a l'Assaig General...
2: Avui encetem el temps del nostre programa Música Coral perquè és a punt de començar una nova edició de la Setmana de Cant Coral de l'Hospitalet i és per això que hem convidat Montserrat Montanyà i també Elisenda Carrasco, la directora del Cor Vox Alba, que obrirà la programació.
0: Avui és dijous, per tant, dia de dansa al programa i ens visita, com sempre, la Clàudia Brufau.
3: Bona tarda. Avui coneixerem un destacat bailaor de l'escena flamenca, el català José Maldonado. Format a l'Institut del Teatre, en José Maldonado compta amb una trajectòria molt rica com a intèrpret, creador i també pintor. I a més, del 27 de maig al 21 de juny i després del 8 al 26 de juliol, el veurem ballar al Teatre del Raval amb Federico García, un espectacle sobre Lorca que dirigeix Pep Tosar.
2: I després de la secció de dansa, acabarem el programa tornant al repertori coral i orquestral, acompanyats de Joan Uribe i Daniel Mestre, que venen a presentar-nos el concert de primavera organitzat per l'Associació Macias Participatiu per aquest diumenge a l'Auditori. Doncs això és el que tenim preparat per avui. Aquest és el menú que esperem que degusteu amb nosaltres. Nosaltres encantats des d'ara i fins les 7. Comencem.

0: La música coral també tindrà un paper destacat en el programa d'avui, perquè els propers minuts volem presentar la Setmana de Cant Coral de l'Hospitalet, que potser hi ha molta gent de l'Hospitalet que no calgui que li presentem, perquè fa 42 anys, ni més ni menys, que està en dansa. I per això avui ens visiten, d'una banda, Montserrat Montanyà, vicepresidenta de la Junta. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, com esteu?
0: I també l'Elisenda Carrasco, que coneixem com a directora del Cor Vox Alba, que serà el primer cor que intervindrà en aquesta edició dissabte vinent. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Doncs bé, entre totes dues esperem que ens pugueu fer 5 cèntims de... No pot ser de com serà aquesta, bé, de com serà aquesta edició i també de les anteriors, perquè ara dèiem fora de micròfon, Montserrat, que Vox Alba ja hi havia estat fa anys,
2: sí,
0: a l'Hospitalet.
2: L'any 97, ja dirigit per Xavier Sans, i el 2011 i el 2013, doncs, dirigit per mi mateixa.
0: Molt bé. Comencem això explicant per què fa 42 anys a l'Hospitalet neix aquesta setmana.
1: Molt bé, doncs sí, bueno, simplement els anys 60, 70 es produeix, acabat de tema dictadura i tal, una sèrie de motivacions per cantar en català, com tots ja sabem, no? Llavors, una de les coses que es busca a Hospitalet és gent amants de la música, gent que volien cantar, es van començar a agrupar i formar, doncs, corals. No va començar una coral infantil, que era Corals Matiners, i aquesta coral infantil, l'any 71, va començar. Aquesta coral, juntament amb Coral Elisarsala, són dos corals d'Hospitalet. Coral Infantil Matines i l'Elisarsala com mixta, d'acord? Mm. Després, posteriorment, el 73, va començar el Coral Xalesta, també amb els inquietuds molt semblantes, i després, el 84, va començar Eure, que posteriorment, el 2015, es va convertir en cor femení. I llavors hi ha tot aquest coixí de corals. L'any 84 es comença la Setmana Cant Coral, buscant una miqueta, bueno, un lloc on poder fer concerts, on poder convidar cantaires de fora perquè també expressessin els seus inquietuds musicals amb aquest cicle, i a partir d'aquí, doncs, a veure què sortia. La cosa és aquí. Llavors van començar Coral Xalesta, Elisarsala i Coral Eure a organitzar aquests cicles de concerts anuals.
0: Mm-hmm. Que, com diu el nom, es concentren en una setmana del calendari. Potser no és una setmana natural, sinó dos caps de setmana, no?
1: Exacte. Inicialment era una setmana sencera. I després, mica en mica, amb el pas dels anys, el canvi de costums, canvi d'hàbits i tal, llavors, doncs, mica en mica es van concentrant i amb dos caps de setmana, perquè ja durant la setmana era com una mica impossible l'assistència i tot això. Ara són dos caps de setmana, sí, sí.
0: I de tota manera, estic pensant segur que el panorama coral a l'Hospitalet ha anat creixent més enllà, perquè és una ciutat, bueno, és la segona ciutat de Catalunya, no? No, ja no sé quants habitants, però...
1: Evidentment, sí, sí. Però igualment, ara mirant tot això aquests dies, he vist que anteriorment hi havia molt moviment coral a l'Hospitalet. Bàsicament, tema cors d'enclaver, després també de la guerra es va extingir moltes coses, ne van néixer d'altres, se van conservar d'altres, i més que res, cors masculins, no? I després es van canviar la configuració dels cors, no? Més mixtes i tal. Però que sí, sí, hi havia molta tradició, hi havia moltes corals en el seu dia que estaven amb molta activitat, també, si és veritat. Sí, sí, sí.
0: I per presentar, doncs, d'entrada Vox Alba i després la resta de formacions, explica'ns una mica amb quins criteris o qui decideix, això en primer lloc, i qui escull una mica la direcció artística d'aquest esdeveniment i quins criteris teniu a l'hora de convidar les corals.
1: Nosaltres el que perseguim sempre és fer un programa que sigui molt variat, que cadascú, cada espectador, cada persona que assisteixi a la Setmana Cant Coral pugui trobar una miqueta el seu raconet de preferència. És a dir, que no sigui una música homogènia, un estil sempre igual, sinó que tant gent jove com gent gran, com gent entesa o no tan entesa, si puguin sentir en algun concert a gust. I vull dir que hi vagin motivats per aquell tipus de música. Llavors, un criteri important per nosaltres és això, vale? Que hi hagi diferència. Un altre criteri que també estem buscant molt ara és que hi hagi també gent que no sigui només de Barcelona. És a dir, buscar també cors de fora. Fora de Catalunya, fora d'on sigui, però fora de Barcelona segur també, per donar també cabuda que hi ha vida més enllà de Barcelona. Jo, com que soc de comarques, això ho tinc molt clar, hi ha vida més enllà de Barcelona, saps? I això també és una cosa que tenim molt present. I després criteris musicals, evidentment també són molt importants, I això, doncs, hi ha els mateixos directors que també ens assessoren amb coses. A nosaltres també, sempre amb la gent de les corals, sempre els diem concerts que veieu al llarg de l'any, que us puguin interessar, que pugueu veure que són adequats pel format de la setmana, informeu-nos, llavors contactem. També hi ha corals que ens contacten amb altres i nosaltres després fem el contacte amb ells. O sigui, hi ha una mica com de tot, val? Però serien aquests factors que he comentat són els criteris principals per nosaltres.

0: I així és com Vox Alba doncs, és convidada a obrir aquesta setmana d'enguany, aquest proper dissabte, dia 9, a les 7 de la tarda. Com que també Vox Alba té una història llarga, Elisenda, suposo que aquest concert no tindrà res a veure amb els anteriors que heu presentat a Hospitalet, perquè també les cantaires deuen haver canviat algunes, no?
1: I tant, ha canviat doncs, notablement. I ara el que deia la Montserrat, doncs, actualment, per exemple, doncs, de les cantaires, potser un 80% és de fora de Barcelona. La gent és de Vilafranca, d'Igualada, de Calella... vull dir que, tot i ser de Barcelona, el cor femení Vox Alba, doncs realment agrupa gent de molts indrets, no? I estem molt, molt contentes i molt il·lusionades de venir aquest cicle coral, aquesta setmana coral, i estrenarem un espectacle, podríem dir, que es diu A Capella en Moviment, doncs on el seu nom ja ho diu, cantarem tot de peces a capella del segle XX, o harmonitzacions del segle XX-XXI, i hem estat treballant amb la Claudina Canals, una ballarina coreògrafa, que ens ha posat en escena a totes les cantaires i que portem treballant molt de temps per presentar aquest programa.
0: Si hi ha una component escènica, estic pensant que no hem dit on passa tot això, que no sé si també sempre ha estat el mateix equipament o en tants anys heu anat canviant de llocs.
2: Bàsicament ha estat sempre al mateix lloc. Potser algun concert puntual s'ha fet en un lloc diferent, però el 90% dels concerts han sigut sempre a l'Auditori Barrades, Hospitalet, a la Rambla Just Oliveres, i bueno, sempre els tenim sempre, ens ajuden molt, sempre ens col·laboren amb totes les coses que necessitem i el tracte és immillorable.
0: I permet fer un acte d'aquests, com diu l'Elisenda, amb escena, eh?
1: Amb escena, sí, el permet. També, vull dir, anirem força estona abans aquest dissabte per marcar terres, per marcar llum, tot el que nosaltres puguem i fer l'estrena.
0: Quines músiques, no sé si ho has dit, compositors, quines músiques hi sonen, per fer-nos una idea?
1: Farem com un recorregut també a través del propi espectacle i a través del moviment. Començarem per una part més íntima i més sacra, compositors com Yaylo o Carles Prat, David McIntyre, Javier Busto, Elbert Dean, i després anirem a una part on hi haurà també com més moviment i farem cançons tradicionals amb arranjaments contemporanis i acabarem doncs, amb una part, podríem dir que partim d'aquesta cançó tradicional, però acabem amb peces originals d'autor doncs, com Alberto Grau, Lajos Bardos, Claire Sendon, on el motiu principal seria l'arrelament a la terra, la força i tota l'energia en clau femenina.
3: Ara l'Elisenda estava pensant, hi ha aquest fil conductor que explicaves, de l'arrelament a la terra, etc. Però suposo, i potser et dic una cosa òbvia, és que el mateix moviment o la coreografia, no sé com ho hem de definir, també deu fer de fil conductor i us deu ajudar. Suposo que en base a això també heu construït el repertori, no?
1: Sí, hem treballat durant un any i mig amb la Claudina per veure no només com ordenàvem el repertori, sinó com es produïa tot aquest moviment. Evidentment, les cantaires no són ballarines. Llavors, això, doncs, hem hagut de treballar molt pel que fa referència al moviment, les formes, el com es mouen a l'escenari, el vestuari, les sabates, etc. Vull dir que hem cuidat molt tots els detalls i sí que esperem i desitgem que tot el públic pugui entendre el que cantem, perquè les figures a nivell doncs físic, no? Corporal, així ho expressen, però també està contemplat, perquè tot ho cantaran de memòria i sense direcció, però sí que en certs moments jo he de sortir formant part d'aquest grup per donar petites explicacions guia al públic perquè puguin entendre tot aquest recorregut.

0: Seguim parlant de la Setmana de Cant Coral de l'Hospitalet, que arriba a la 42a edició aquest cap de setmana i el vinent, i per tant, potser, Montserrat, podem comentar breument, encara que no tinguem aquí els directors, si saps alguna cosa, com seran les altres tres actuacions, no?
1: Sí, la primera actuació serà la que comentava l'Elisenda, el dia 9, Vox Salva. El dia 10 vindrà un tàndem de cors, que és el cor Murtre i el cor mix Clau de Faula. Cor Murtre és un cor que està vinculat al monestir de Sant Jeroni de la Murtre, de Badalona, i el Clau de Faula és un cor mix que està vinculat a l'Escola de Música Clau de Faula de Girona. Llavors, el primer cor Murtre està dirigit per Jaume, a veure si recordo, Jaume Lleixà, perdó que no recordava el nom, Jaume Lleixà, i després ell també dirigeix, juntament amb Glòria Bonal, el cor mix Clau de Faula. Mm-hmm. Estan especialitzats en música del Renaixement i música del Barroc. Llavors ens farà un repertori d'aquest estil i acompanyats amb un ensemble de músics, de 10 músics, vent, orga i percussió. Llavors ens faran tant autors anònims del segle XVI com Monteverdi, ens faran l'ensalada de Mateu Fletxa, ens faran Senyora de la Cima de Manzi, o sigui, el funeral per la reina Mary, de Henry Purcell, o sigui, ens faran tot aquest tipus de repertori, Renaixement i Barroc. Això serà, i amb això, aquí ja veiem un estil de música molt diferent del que ens plantejarà Vox Salva el dia 9. Això també, doncs, ja tenim un altre raconet per triar, d'acord? Això seria també a les 7 de la tarda, les hores seran sempre les mateixes, tots els dies a les 7 de la tarda, al mateix lloc, al Barrades, també, d'Hospitalet.
0: I, per tant, saltem ja a l'altre cap de setmana, dissabte 16...
1: Correcte.
0: Silvestres.
1: Exacte, Silvestres, una altra aposta. Aquesta aposta, aquestes noies són tres noies de Ponent, val?, que canten música tradicional polifònica de l'àrea del Mediterrani. Aquest tipus de música és la que es feia abans dels cors d'en Clavé, música que estava a l'entorn de festes majors, de tavernes, música religiosa també, trobades familiars, molta cosa de tradició oral, no?, i que donar molt de peu a les harmonies de cadascú, improvisacions de cadascú, tot i que hi ha unes bases. Són músiques que s'han transmès via oral en molts casos, i elles hi donen un toc, ho harmonitzen, bàsicament l'Eura Gaia i el Jaume Iats, i ho harmonitzen amb aquestes peces i els hi donen com un toc actual, no? Llavors, és una música que és molt fresca, una música que és molt... et dona com molt de positivisme sense masses complicacions harmòniques ni masses coses, i és molt agradable d'escoltar. I a mi, jo en tinc moltes ganes d'ella, bueno, de totes, eh?
0: Ja, clar.
1: Però Silvestres és com una cosa curiosa, perquè no entra potser dins del que és el cant coral, com ho tenim presentat tots, no?
2: Un altre format, no? Més cambrístic.
1: Correcte.
2: I més especial al timbre.
1: Doncs, i llavors també algun instrument tipus pandero o així, aquests instruments tradicionals, però bàsicament també és elles tres i algun instrument. No hi ha qui ens sembli instrumental, aquí no hi ha, saps? Mm-hmm. Però també, jo crec que també estarà molt bé. Sí, sí.
0: I finalment acabeu amb Vocal Groove, que, vaja, pel nom del cor i per la foto que veig aquí també, m'imagino una mica per on deu anar...
1: Els trets.
0: La música, no?
1: Sí, sí, exacte. Aquí ens anem a gospel.
0: Sí.
1: Un gospel xulo, un gospel bonic, perquè és un grup de Vocal Group Barcelona, és un grup relativament nou del 2014 que va néixer a Barcelona, i amb un somni que diuen ells, no? Un somni que és fer un grup amb directors, fer un grup amb cantants professionals, no? Que dos coses, primera que cantin superbé, evidentment, i després que tinguin un compromís molt fort amb el que és l'ànima d'aquest gènere, no? I llavors aquí ajuntem les dues coses. Estan dirigits per David Suárez i també per un conjunt instrumental. Interpretaran gospel des del clàssic fins al de més cap aquí. I llavors, una cosa que també, bueno, està bé, a l'octubre del 24 van resultar guanyadors d'un concurs que és el How Sweet the Sound, que es va celebrar al Royal Albert Hall com a millor gospel petit, millor cor gospel petit d'Europa. Llavors, clar, això també és una cosa que és xula. Mm-hmm. Vale.
0: I tant. Doncs tot això és el que es podrà sentir a l'Auditori Barrades de l'Hospitalet dins d'aquesta setmana. I no sé si, per anar acabant, de manera de reflexió, ara estava pensant que si heu volgut mostrar coses diferents i contrastades al llarg d'aquests 40 anys, segur que en general hi ha més ofertes variades ara que fa 40 anys, no sé si m'explico, és a dir, els cors de noies, Elisenda, i els cors mixtos, evidentment, diríem que ja han estat, són els que hem vist tota la vida, no?
2: Sí,
0: i potser aquests últims formats són més recents, no hi havia aquesta moda pel gospel, no sé si consideres que és una moda, però...
2: No, però bueno, ens convida a obrir, no?, a escoltar altres sonoritats, i jo crec que omple de riquesa la setmana cantant, no?, de...
1: Al final, si està ben cantat, la música sempre és maca. Si està ben cantada, jo penso, la música sempre és bonica i el cant sempre és bonic.
2: I tant.
1: Sigui el gènere que sigui, sigui de l'autor que

0: sigui, si està... No? Què
1: I
0: penses,
1: Elisenda? I tot enriqueix, vull dir que no? Aquesta pluralitat ens dona molta riquesa.
0: Però sí que una mica, és veritat això que deies tu, perquè al començament de... Ara que he estat mirant totes les setmanes els programes que havíem tingut i això, sí que realment al començament els tipus, les primeres setmanes fa 40 anys, les formacions eren com més homogènies totes, no? Tot...
1: Sí, jo també he anat fullejant, sí. Polifònica Vilafranca, Ginesta, Orfeo Gracienc, és a dir, cors, no? Emblemàtics, amb un cert pes, sí. D'unes característiques, malgrat siguin diferents, similars, no? I ara, la veritat és que, no?, aquesta varietat, doncs, donarà molta riquesa.
0: Sí, sí, és el que estem intentant.
2: Que bé, doncs, ho celebrem. No sé si ens deixem alguna cosa important. Jo crec que queda clar que...
0: Simplement el tema de les entrades, si vols que ho comentem, no? Ja que hem dit el lloc, no? Potser el tema de les entrades es poden comprar a la web de l'Auditori Barrades directament. També el mateix dia del concert allà hi ha uns descomptes també importants que ja hem aplicat perquè tothom pugui tenir accés i no hi hagi problemes en aquest sentit, que el que perseguim és això, que hi hagi un bon grup de gent i una bona audició de gent. I res, que us esperem contents allà i que gaudiu de tots els concerts del primer fins a l'últim.
2: Segur que sí. Doncs us agraïm la visita i us desitgem molta sort, Montserrat Montanyà i Elisenda Carrasco.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.

0: Assaig general. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents. A Catalunya Música.
4: Un quart i mig de set. Avui la música coral té protagonisme important en aquest espai, però també altres informacions que repassem ara mateix. Per exemple, anunciem un acte per dilluns, el concert de presentació del disc Cançons d'Enric Morera, homenatge a Conxita Badia, de la soprano Olga Miracle i al pianista Jordi Tomàs.
5: Serà a les 6 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'enregistrament conté algunes cançons ja editades, però ara descatalogades, d'Enric Morera, sobre textos de Josep Maria de Sagarra, Emili Guanyavents, Trinitat Catasús i Joan Llongueres, i que s'han recuperat de diversos arxius.
4: El Pòdium Matadepera celebrarà una nova edició de l'1 al 10 de juliol.
5: Durant 10 dies, el Casal de Cultura d'aquesta població vallesana acollirà diversos concerts de joves músics d'arreu. El festival es caracteritza per una manera pròpia d'entendre el concert, plantejat com un recorregut amb sentit global. Els contrastos entre obres, estils i èpoques, així com la proximitat de l'espai i la flexibilitat de les formacions, fan de cada programa una experiència única. El fil conductor d'enguany serà el concepte ressò.
4: Àngel Pereira, Edu Cabello i Gerard Quintana, distingits per la 33a edició dels Premis de l'Associació de Música de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
5: L'entitat que representa aquest sector musical va distingir ahir al vespre, durant la celebració a la Sala Aclam de Barcelona, el multiinstrumentista Edu Cabello amb el Premi El Jove Talent, i va reconèixer el percussionista i compositor Àngel Pereira amb el Premi a la Trajectòria. De la seva banda, el músic Gerard Quintana va ser reconegut amb el Premi Especial de la Junta Directiva. Sentim les impressions, per començar, d'Edu Cabello.
6: És una empenta molt important per mi i em sento molt, molt content d'haver rebut aquest reconeixement i d'haver rebut també aquesta oportunitat de mostrar la meva música en un joc tan, tan important.
5: Edu Cabello va tenir l'oportunitat d'avançar en directe un tast del que serà el seu proper disc, Ventanas. D'altra banda, les paraules d'Àngel Pereira, reconegut per una carrera com a músic, pedagog i percussionista, s'enfoquen cap al nivell de l'escena musical de casa nostra.
7: Després de quasi 30 anys segueixo tenint la mateixa sensació, de dir, amb la diferència que han passat aquests 30 anys i tot el que està al voltant de la música de jazz, de la música moderna i d'altres músiques, és d'un nivell, d'una excel·lència que és que pot anar a qualsevol lloc del món i no hem de envejar res. I jo crec que l'administració, desgraciadament, no se n'adona perquè no tenen la sensibilitat, en general, eh?
5: Els Premis de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya 2026 també han reconegut l'Associació de Jazz de Sant Vicenç dels Horts amb el Premi a l'Associacionisme i el segell Neutrat amb el Premi al Treball Discogràfic. El Premi al Projecte Educatiu ha recaigut en l'Escola de Música Moderna de Badalona, mentre que el Festival Jazz Galet de Sant Pol de Mar s'ha distingit amb el Premi a l'Impuls de la Música en Viu. Un any més, el president de l'associació, Martí Carrasco, feia la seva valoració de tot plegat.
8: Només el fet de fer la gala ja genera que passin coses positives pel sector, però els premis bàsicament el que són aglutinar una mica tot el sector per donar un impuls, no? Per donar visibilitat i per donar suport als músics i també als festivals, a les sales. Clar, nosaltres reclamem que se'ns doni suport per moltes vies diferents, però al final el més important és que nosaltres ho fem, no? El suport, és a dir, els propis integrants del sector, i aleshores és imprescindible que almenys un cop l'any la MJTM tingui el detall de fer una gala com aquesta, i aquest és una mica l'objectiu, i sempre que vam

0: La dansa, amb Clàudia Brufà.
1: I avui, Clàudia, com m'has anunciat en el sumari, ens visita un bailaor català amb una gran projecció internacional.
2: Sí, en José Maldonado, que des de fa anys que s'ha tornat a fincar o ha tornat a viure a Barcelona o tenir Barcelona com a base i actualment és resident també de Fabra i Coats, oi?
3: Exacto.
2: Bona tarda, José, com
3: Bona
2: estàs?
3: Bona tarda, Clàudia, molt bé.
2: I d'aquí poc et podrem veure, de fet, ballant a aquesta peça que es diu Federico García, del Pep Tosar. Aquest espectacle ja és una producció antiga, no? Que
3: sí,
2: ja l'havíeu
3: sí.
2: fet.
3: Sí, hem girat amb aquesta producció, hem fet temporada en el Teatre Romea, aquí a Barcelona, però té molt d'èxit i seguim gaudint d'aquest espectacle.
2: Doncs ja en parlarem, però primer fem un petit repàs a la teva trajectòria per conèixer-te millor.

0: Nascut a Barcelona, José Maldonado va iniciar els seus estudis artístics de ben menut i es va graduar en dansa espanyola i flamenca al Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre. Al llarg de la seva trajectòria professional, Maldonado ha col·laborat amb diversos artistes i companyies de dansa, destacant com a ballarí solista o artista convidat en gires internacionals. I la seva versatilitat es reflecteix en col·laboracions amb artistes molt diversos, amb espectacles de Manuel Iñán com Reversible i Muerta de Amor, i amb altres artistes com Marco Flores, Rafaela Carrasco, Antonio Canales, Javier Latorre, Rocío Molina, María Pajés, Carmen Cortés, El Guito, Blanca Lee, tot un etcètera, etcètera, etcètera de gent que, de fet, són grans noms que l'avalen com a artista. I, a més, en José també és pintor. En parlarem. Però comencem pels inicis, José. Com arribes al món de la dansa? Ja va ser de ben menut, i la teva passió per la dansa flamenca.
1: Bueno, realmente me apuntaron mis padres a bailar sevillanas y fue como algo muy casual, o sea, muy una coincidencia. Yo en mi casa siempre estaba moviéndome, pero igual que iba danzando por allí, por mi casa iba pintando, ¿no? Y mis padres decidieron apuntarme a sevillanas para hacer casi como algún como deporte, ¿no? O sea, para que me...
0: Para moverte, ¿no?
1: Exacto.
0: Porque eres un emugut.
1: Sí, sí, sí, sí. Y bueno, se me daba muy bien y esto fue lo que me enganchó un poco, ¿no? El ver que realmente hacía algo... que es lo que podía destacar un poco y me lo pasaba muy bien, ¿no? Era divertido.
0: Ah, vas entrar a l'Institut del Teatre, on vas...
1: Exacte.
0: Fer tot el grau, no? Professional de dansa. I com comença la teva trajectòria professional? Perquè fer aquest impàs fa un... Sí. Respecte, és difícil. Com van ser les primeres oportunitats?
1: Va ser fàcil, perquè abans de finalitzar la carrera ja estava... Vaig anar a Madrid per fer uns cursos i coincideixo amb Belén López allí, que me ofreció trabajo, y justo ese verano ya me quedé allí trabajando y terminé prácticamente el último año de carrera, lo hice a distancia.
0: Clar. I a Madrid surten moltes oportunitats. Amb qui treballes i amb qui comences a formar-te com a artista també, no? Perquè, de fet, la pràctica és el que realment et fa bailaor, et fa artista.
1: Vaig començar amb la Belén López, i ja abans havia treballat amb el Javier Latorre i amb Antonio Canales aquí a Barcelona. I després ja a Madrid vaig començar amb Belén López, que va ser una maestra realment. Sí. Vaig aprendre moltíssim amb ella. I anava combinant els espectacles de teatre amb els tablaos, no? Que també ha sigut una universitat.
0: I com són aquests dels teatres de tablao? Ara que dius que és com una universitat, què s'aprèn en un tablao?
1: Bueno, s'aprèn molt, perquè gairebé tota l'estona és una improvisació, no? El tablao, el flamenc, és un llenguatge que és en comunicació tot el rato, no? I bueno, casi no se deja nunca de aprender, porque es que siempre es algo nuevo, ¿no? Siempre hay códigos, sí. pero depende tanto de con qué artistas estés compartiendo, que nunca va a ser igual. Y es también muy necesario estar abierto, estar conectado, tanto contigo como con los artistas con los que compartes ese momento, ¿no? Y es una universidad pues eso, porque ya no solamente es una cuestión de técnica, sino hay muchos factores que juegan en ese juego.
0: Claro.

0: Sí, ahora me están sellando los tatuajes.
1: Yo lo persigo a él, o sea, porque también estoy enamorado de su obra. Pues estaremos 4 días en los teatros del canal, estaremos en el Festival de Mont de Marsan, y es una producción en la que voy como invitado bailando y pintando.
0: Meravellós. Escolta, José, anirem seguint els teus passos. Ara ens anotem que esteu amb Federico García, no? Aquest finals de maig, del 27 al 21 de juny, i després del 8 al 26 de juliol al Teatre del Raval. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
1: Gràcies a vosotros, a vosotras. Encantado de estar aquí y os lo agradezco muchísimo.
0: Doncs, Albert, ens veiem la setmana vinent per seguir en dansa.
2: Ens veiem la setmana vinent, Clàudia. Gràcies per la secció d'avui. I nosaltres de seguida tornem a la música coral, perquè ja tenim amb nosaltres Daniel Mestre i Joan Uribe.

0: Doncs ho acabem de dir, Joan Auribe i Daniel Mestre són amb nosaltres per presentar-nos el concert titulat Guerra i Pau, que tindrà lloc aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Auditori, organitzat, com no podia ser d'altra manera, per l'Associació Messies Participatiu. Doncs bona tarda a tots dos.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Benvinguts. Tot just ahir parlàvem d'un altre concert per la Pau, que també tindrà lloc a l'Auditori, que és de la Fundació Victòria dels Àngels. El vostre no és un concert benèfic, però veig que el tema, bueno, lògicament aquest any s'hi han fixat moltes institucions. També presentàvem la temporada del Palau de la Música a l'entorn de la Pau. No sé si dic malauradament.
1: Sí, malauradament. Oi? Malauradament. Bé, de fet, nosaltres aquest concert el vam plantejar fa més d'un any, eh?
0: Clar.
1: Perquè no és que ens estigui sobrevingut que tothom parla de la Pau i se'ns ha acudit la brillant idea. No, la brillant idea se'ns va acudir fa ben bé 2 anys, perquè, com saps, al final acabem programant força temps. Ara estem programant el 27 i ja està tot, estem programant el 28.
0: Clar, clar. Bueno, no et demanarem que ens ho avancis,
1: no,
0: això encara. No,
1: però només dic que estem programant el 28.
0: Sí, sí.
1: I aquest el vam programar ja fa un temps i vam pensar, amb el Daniel Mestre, com a director, li vam proposar, proposa'ns alguna cosa, a veure què et sembla, i ens va fer una sèrie de propostes que ens van encantar i que són les que cantarem ara.
0: Ara les explicarem. El que sí que sabíeu, clar, és que el 2026 seria efemèride de Pau Casals. Això sí.
1: Sí, això sí que ho sabíem, tot i que és cert que en principi vam treballar només Mendelssohn i Haydn, però això sí, amb posterioritat vam fer un canvi en el repertori parlant amb la Fundació Pau Casals i vam decidir fer algun canvi en el programa, canviar algunes peces, afegir algun altre i un canvi de l'estructura.
0: Clar, ho dic perquè hem començat sentint aquesta sardana a Sant Martí del Canigó i després hi ha Los Omnes,
2: sí,
0: no? Bàsicament seria això, l'homenatge a Casals i després la resta del programa.
2: Sí, també, evidentment, el concert al final esperem cloure-ho també amb el cant dels ocells, però sí que teníem clar que havia de començar amb Pau Casals i què millor que... Bueno, hi haurà el discurs de les Nacions Unides, que serà un bon començament, i farem la versió orquestral, bueno, orquestrada per Enric Casals, del Sant Martí del Canigó, amb alguna sorpresa, ja ho veurà el públic, i tot seguit el Lobos Omnes amb versió orquestral també, com que som molts, som 300, doncs hi ha una versió, doncs, que aprofitant que tindrem l'orquestra de Terrassa 48 i encara quedarà més lluïda i més emotiva encara.
0: Clar, perquè no ho hem dit, els protagonistes, amb permís de la Coral Càrmina i de l'Orquestra Terrassa 48, són els 300 cantaires individuals que convoqueu...
1: 300 socis de l'Associació Messies Participatiu.
0: Exacte.
1: Que

0: Limita, no? En aquest cas del concert de primavera sempre és una mica menys la convocatòria?
1: Habitualment al concert de primavera se'ns apunten al voltant de 300 persones, eh? Sempre és més o menys igual. És cert que el Macias té una atracció brutal, i clar, i a més el fem a Girona i el fem a Lleida i tal, però no deixa de ser que apuntar-se a 300 cantaires en aquest participatiu de primavera és moltíssima gent.
0: Home, i tant. Seguim comentant el repertori que tenim a punt d'una altra peça que cantareu.

0: Seguim amb el bloc Mendelssohn, que si està bé el programa que tenim al davant, aleshores venen seguides tres peces de Mendelssohn,
1: sí.
0: Que, vaja, per qui les conegui són precioses i per qui no, sí, les descobrirà, oi?
1: Sí, una autèntica delícia. A més, totes tenen una mica un nexe d'unió, que és justament la pau. Vull dir, estem ara escoltant la introducció meravellosa, aquesta màgica, no, d'aquests cel·los, cantant aquest Verlaine's Frieden, Dóna'ns la pau. I després, doncs, també hi haurà el Hermann Witsen, un salm per soprano i cor, i la versió d'orquestra. Normalment se sol fer la versió de piano o d'orgue, i també és preciosa la versió aquesta amb la Ulrike Haller. I en tercer lloc també, bueno, toquem el tema de l'Orient Mitjà, ja que també serà el tema de l'èxode d'Israel d'Egipte amb aquest salm 114, que és realment espectacular. Sí.
0: Pregunta que fem sempre, quan parlem de masses corals tan grans, si la música és indicada per ser interpretada per un conjunt tan gran. En aquest cas sembla que sí, perquè Mendelssohn és molt... A part, sí, que es fa habitualment, no sé si és per aquestes melodies llargues, sinuoses, no? Que,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Que van bé, no?
1: I tant, i tant. El Psalm 114 està pensat a 8 veus, per exemple, i una orquestra, doncs, bastant nodrida i el mateix amb Ombrosos Omnes també, és una obra també colossal, sí, també, que també es presta molt a un gran cor i realment serà meravellós.
0: Abans de parlar de Haydn, com heu assajat i preparat aquesta producció, que sempre que parlem de grans números, a vegades no ho expliquem, però s'ha de tenir en compte una logística especial, no?
1: Sí, bueno, ha sigut uns caps de setmana molt intensos. No oblidem que són obres noves per tothom, no només per l'orquestra, que també em van dir que gairebé no les havien fet cap d'aquestes obres, sinó i sobretot pels cantaires. I són obres de gran dificultat, el Haydn mateix i evidentment el Mendelssohn, amb el que comporta, doncs, en alemany i les tres obres, i l'Ombrosos Omnes també té la seva dificultat. Però, bueno, estic contentíssim del treball que s'ha fet, molt, com dic, molt, molt intens, molt rigorós, i realment han treballat moltíssim, o sigui, han estudiat, però...
2: 50 hores. 50 hores de treball.
0: Dit amb hores sembla poc, però són moltes setmanes abans, això.
2: Són caps de setmana, dissabte a la tarda i diumenge al dematí. I, de fet, hem afegit un, perquè a l'afegir-nos a l'última hora vam afegir el tema Casals, vam afegir més hores d'assaig, sí. Molt intens, però les obres són també intensíssimes. Sí. A l'Ombrosos Omnes et fa pell de gallina.
0: Per tant, comença això el gener, tot just acabeu el Messies, suposo.
2: Sí, home, sí, deixem passar les festes. Deixem passar les festes.
0: Molt bé. Hi haurà també la coral Carmina, ja ho hem dit abans, perquè diríem la idea és la mateixa que en el Messies participatiu, que hi hagi un cor pilot o no sé si en diu així, però
1: sí,
0: per alguns fragments o...
1: També, he volgut jugar també amb el tema dels contrastos, també hi ha aquesta possibilitat, no?, de cor gran, cor petit, els grans forts i els grans pianos, i amb això, doncs, també hi hem jugat, i també, evidentment, que també moments, doncs, de més compromís, sobretot amb el Salm 114, que realment hi ha dificultats extremes, doncs també alliberes una mica la càrrega, que ja tenen prou feina, doncs també que tots ens sortim beneficiats, no?
2: No, i després els que treballem a 8 veus, com dius tu perfectament, doncs hi ha hagut, potser el cor participatiu feia igual la soprano 2 i la soprano 1 la feien Carmina, bueno.
1: Sí, sí.
0: Clar, no sé si amb la preparació... Tu, Daniel,

0: I has estat, ara ho recordàvem fora de micròfon, dels primers preparadors del Macias.
1: El primer, amb el Fred Canyamero, i me'n recordo perfectament, com si fos ahir, de l'Olga de l'Olga Supervia, que és de la presidenta, i l'ànima. Bueno, hi ha moltes ànimes, en aquesta associació, però és la que una mica va ser la capdavantera i la que va...
2: La que va dir un dia, quan ens vam trobar orfes de Macias, com que hi havia un grup de Facebook muntat i tal, va ser la primera que va dir: si algú m'ajuda, ho muntem nosaltres. I uns quants vam dir: jo t'ajudo.
0: Sí. I fins avui.
1: I mira, m'ho va proposar. I jo vaig dir que sí de seguida, naturalment. Sí.
0: Bé. Sentim aquesta missa de Haydn, que també té molt a veure amb la guerra i la pau.

0: Per què ho diem? Perquè és el títol de l'obra ja hi va inclosa, eh? És una missa per temps de guerra.
1: Tempore belli.
0: Exacte. O pel que més, eh?
2: Que és com la va firmar, a més ell. Ell ho va posar a la partitura, ho va escriure físicament, Haydn.
1: Missa dels timbals, exacte. Pau que en més, eh?
0: És una d'aquestes 7 o 8 o 6 o 7 misses gairebé seguides que compon al final de la seva vida, oi? A una per any. Bueno, perquè tenia una finalitat molt concreta pels seus patrons, Haydn.
1: Sí.
0: Quines característiques té aquesta? Preguntar per què l'heu escollida és obvi, perquè...
1: Sí, jo tenia, quan van fer la proposta, tenia bastant clar que volia fer Haydn, perquè no és gaire habitual escoltar aquestes misses, precisament, i altres oratoris. Sí que la creació es fa més habitualment, però les misses aquestes, precisament, a part, potser la Nelson és la més coneguda, també és una missa també en temps de guerra,
0: sí.
1: I estava dubtant entre aquesta i l'altra, però crec que la vam encertar amb la missa aquesta in tempore belli. Primer, perquè és menys habitual, menys coneguda que la Nelson, però també hi ha una qüestió també personal, familiar, que ho vaig comentar amb els cantaires, curiosa, si més no, que és que hi ha una relació directa entre... anava a dir familiar perquè el Haydn estava component aquesta missa quan entraven a l'Agnus Dei, és quan entren els toc de timbals i les trompetes, quan entrava Napoleó pel Tirol.
0: Uh-huh.
1: I el primer que s'hi va enfrontar va ser l'heroi nacional tirolès, l'Andreas Hofer, que és el rebesavi de l'Ulrike Haller, que és la meva dona, i serà la solista d'aquest concert. Vull dir que també té un component també interessant.
0: Home, i tant. Sembla que ho havies explicat alguna vegada. Ja que has esmentat l'Ulrike, la resta del quartet solista serà Cristina Segura, Ferran Mitjans i Pau Armengol.
1: Sí, solistes de luxe, naturalment, sí.
2: Aquí el moment que de les timbales, les trompetes, és esgarrifant, et fa una esgarrifança important, perquè, clar, aquí la música interpreta claríssimament la guerra. Aquí sí que la veus molt clara, amb tots els timpani allí, vinga.
1: I a més és una missa que té bueno, tornant una mica a Pau Casals, eh? Bueno, i de fet el concert on el violoncel té un protagonisme especial, l'escoltem just ara mateix, eh?
0: Sí.
1: Que ho porto, doncs és realment preciós, eh? Aquesta intervenció del baríton, aquest diàleg, entre el cello, que podria ser un segon moviment d'un concert de Haydn perfectament, i el baríton, realment és preciós aquest moment.
0: Que bé, doncs tot això es podrà sentir aquest diumenge dia 10 a les 12 del migdia, és la cita, a l'Auditori, sala 1, evidentment, perquè sou molts, i prèviament hi ha una conferència d'en Joaquim Garrigosa que potser explicarà, bueno, no, alguna d'aquestes coses potser no, perquè se centrarà en Pau Casals.
2: Se centrarà en Pau Casals, Músic per la Pau, és el títol de la conferència, que estan convidats, òbviament, totes les persones que vulguin anar al concert, i segurament l'haurem de repetir més endavant, entre altres coses, perquè no podrà anar ni un cantaire, perquè estarem en aquell moment treballant a la prova acústica.
0: Molt bé. Però el concert sí que és una oportunitat única, perquè només feu aquest.
2: Sí, només fem aquest, i com ha repetit diverses vegades el Daniel, són obres potser poc interpretades. Aleshores, és una ocasió bona per sentir-ho, per sentir-les. A més, un diumenge al matí, escolta, què més vols?
0: Fantàstic. I ens queden uns minuts per comentar altres activitats. Vaja, no sé si vols...
2: Sí, bueno, mira, a Girona...

0: Sí.
1: El 16, col·laboren i participen amb el Temps de Flors. Els companys de Girona faran un concert dedicat amb obres de Toldrà i peces del Macias el dia 16, que esteu tots convidats absolutament perquè el concert és obert i gratuït, a la Basílica de Sant Feliu. O sigui que això, els que estigueu a Girona, al Temps de Flors, podeu anar-hi.
0: També no és el primer any, oi?
1: No. I els companys de Girona ja fa anys que participen al Temps de Flors oferint un concert i després, posteriorment, a la Catedral de Girona, però ja al desembre, ofereixen una altra.
0: Mm-hmm. Després teniu una activitat prevista també al maig, és a dir, d'aquí poques setmanes, a la Catalunya Nord, m'has dit?
1: Sí, perquè al voltant de Pau Casals volem fer també, dins d'aquest homenatge i d'aquest coneixement, volem ampliar molt més el coneixement de Casals pels nostres cantaires, que és una de les activitats que fa també l'associació, i fem una sortida d'unes 50 persones per la Catalunya Nord i anirem seguint les passes de Casals allà amb un guia de luxe també, que i anirem treballant en aquest tema.
0: Mm-hmm. Això suposo que la convocatòria la feu només entre els socis.
1: Això és només socis, això és pels socis.
0: I de seguida es deuen omplir les places.
1: Llista d'espera. Igual haurem de repetir. Clar. Però vaja, llista d'espera, sí. Els socis i, en tot cas, amb algun acompanyant.
0: Molt bé. I finalment Macias, això sí, perquè deies, bueno, que ho podem explicar, perquè m'has dit que venies amb una exclusiva, com moltes altres vegades, sempre tenim el privilegi.
1: Sempre hi ha algú nou, no?
0: Oi? Sí, que t'ho agraïm, evidentment.
1: Doncs sí, jo crec que tenim una molt bona notícia pel Macias de l'any que ve, del 2027, perquè ens faltava, teníem l'espineta de Tarragona, i jo crec que podem anunciar que el 2027 farem el Macias a Tarragona. El que passa és que, clar, si no ho hem fet fins ara és perquè, per un problema d'espai, no hi ha un auditori a Tarragona. Si hi hagués hagut un auditori a Tarragona amb les mateixes condicions que està a Girona o a Lleida, ja l'hauríem fet. Però no ho hem pogut fer perquè no hi ha auditori. I aleshores estem igual i aleshores hem trobat una solució que creiem que és bona, que és fer-ho al Camp de Mart, però no el farem al desembre.
0: Clar.
1: Ho farem a l'estiu.
0: A l'aire lliure, per no passar fred.
1: No tinc dates encara, però calculeu que pot ser a juny o juliol farem aquest Macias a Tarragona per primera vegada.
0: Recordem que el Macias és una obra que no és pròpiament nadalenca. Abans ho dèiem amb tu, Daniel. De fet, es va estrenar per Setmana Santa.
2: Sí, exacte.
0: És més pasqual. Sí. I per tant, de fet, queda més a prop de l'estiu, no?
2: Gairebé, sí.
1: Jo crec que ens quedarà estupendament.
2: No, i serà també refrigerant, escoltar el
1: sí,
2: Macias.
1: Sí, i així, a més, separem una mica dates, perquè si no ja no podríem. Però ara, de moment...
0: Sí, sí, ha de ploure molt, encara.
1: Ha de ploure molt. De moment, aquest diumenge, a les 12, a l'Auditori de Barcelona.
0: Concert de Guerra i Pau, en commemoració del 150 aniversari de Pau Casals, i després ja vindràs en el seu moment a presentar-nos al Macias d'aquest any. I això que acabes d'anunciar per l'any que ve.
1: I del 2028 no t'avanço res, però bueno, prepara't, prepareu-vos al 2028.
0: Home, això no ens ho pots dir, perquè...
1: No. Us puc avançar una exclusiva. Prepareu-vos pel 2028, perquè la farem molt grossa.
0: Va, doncs ens quedem amb això.
1: És que són 10 anys de l'associació.
0: Ah, val.
1: Són 10 anys de l'associació.
0: Doncs a celebrar-ho, com calgui. Ho deixem aquí per ara, que no tenim més temps. Daniel Mestre, gràcies per la visita. Igualment, Joana Uribe, que vagi molt bé aquest diumenge i tota la resta de projectes.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Assaig general.
0: Doncs així arribem al final del programa d'avui i ja avancem alguns continguts del de demà, que serà divendres, i entre d'altres farem un resum de la nova temporada de l'Auditori que s'ha presentat aquest matí en roda de premsa.
4: Parlarem també del concert de la cantautora Montse Castellà, que ha preparat per celebrar aquest cap de setmana dins del Festival Barnasants 30 anys als escenaris i presentant el repertori més recent.
0: Doncs això i més demà a partir de les 6. Com sempre, ens trobareu aquí a Catalunya Música, l'equip que ara s'acomiada amb Oriol Pinar, Tolga Cardús, avui també Clàudia Brufau i, com sempre, Marta Lanau i Albert Torrents.
4: Fins demà.

0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des del Met de Nova York, Yevgeny Onegin, de Tchaikovsky, l'òpera mestra del compositor rus amb les extraordinàries veus de la soprano lituana Asmik Grigorian, el jove baríton ucraïnès Yuri Samoilov i el tenor francès Stanislav de Barbarac, dirigits pel mestre rus Timur Zongiev.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut. Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
3: ...2026, Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
4: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
3: Modernisme, artesania i espiritualitat.
4: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
3: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Una cosa només ha buscat l'home en tot temps. I ho ha fet a tot arreu, als cims i als avencs del món. Sota noms diferents, en va, s'ocultava sempre. I sempre, tot i creient-la a prop, se li anava de les mans. Hi va haver fa temps un home que en mites infantils amables revelava als seus fills les claus i el camí d'un castell amagat. Pocs aconseguien conèixer la senzillesa clau de l'enigma, però aquests pocs es convertien llavors en mestres del destí. Va passar molt de temps. L'error ens va agitar l'enginy. I el mite ja va deixar d'amagar-nos la veritat. Feliç qui s'ha fet savi i ha deixat la seva obsessió pel món. Qui per ell mateix anhela la pedra de la saviesa eterna. L'home raonable es converteix llavors en deixeble autèntic. Tot ho transforma en vida i en or.

i ja no necessita els elixirs. Bulli dins seu el sagrat alambí. Hi ha el rei en ell, i també Delfos. I al final, comprèn el que significa conèixer-te a tu mateix. Georg Friedrich von Hardenberg, conegut com Novalis. Ell va ser escriptor romàntic, enginyer de mines i també filòsof. I aquest poema, Conèixer-te a tu mateix, pertany als seus poemes tardans, reunits en una sèrie de poemes escrits en els darrers anys de la vida de Novalis, entre els 25 i els 28 anys. I de fons és música d'un altre alemany, aquest del barroc, compositor i el seu Andante Moderato del trio sonata en do menor, interpretat pel conjunt instrumental Laberinto Armónico. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts!

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: El segon trajecte el fem ara amb aquest compositor que va estar molt influenciat per la tradició romàntica europea, com havia estat Novalis, que acabem de sentir el seu poema. Ell era rus, va ser pianista, un dels grans pianistes del segle XIX, compositor, professor, director d'orquestra i el fundador del Conservatori de Sant Petersburg. Un personatge amb una gran influència entre els cercles musicals russos de l'època. Bé, aquest concert és el número 4. En va escriure 5. 2 es van perdre i el tercer es va transformar en octet. Aquest és el número 4. El va escriure l'any 1864. I és una de les seves obres més ambicioses i virtuoses. De fet, va concebre aquest concert amb l'oïda posada en compositors que l'havien influenciat, com van ser Frédéric Chopin, Franz Liszt i Robert Schumann. I és un concert, fixeu-vos, que va ser molt estimat a l'època i també estava en el repertori dels virtuosos pianistes Sergei Rachmaninov i també compositor i també el polonès Jan Paderewski. Aquest és l'andante, és el segon moviment d'aquest concert per a piano, el número 4 escrit en la tonalitat de re menor, Danzón

Ranuraraku, aquesta excursió als llacs d'aigua dolça situats dins els cràters volcànics de l'illa de Pasqua, tanca el viatge que John Vanuri i la seva Abstract Truth proposaven en aquesta suite dedicada a la història i als paisatges de l'illa de Pasqua, l'Easter Island Suite, una obra narrativa creada a partir de la fascinació que l'illa exerceix sobre el trompetista nord-americà des que la va visitar per primera vegada el 1990. Aquesta banda, Abstract Truth, és, com us deia en començar, l'homenatge que el trompetista i compositor John Vanuri ha fet a Oliver Nelson i al seu llegat. Així que marxarem amb un dels temes més celebrats de Nelson, Stolen Moments, a la versió orquestral que Vanuri ha fet per a la seva orquestra. Tornem demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir ara els 16 valsos per a piano a quatre mans, opus 39 de Johannes Brahms. Ens acompanyen Alfons i Alois Kontarski.

Hem sentit els 16 valsos per a piano a quatre mans opus 39 de Johannes Brahms en la versió d'Alfons i Alois Kontarski.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que tot seguit us proposa l'audició del cicle de cançons Les nits d'estiu d'Héctor Berlioz. Véronique Jean, soprano, i l'Orquestra Nacional de Lió, dirigida per Louis Langre, interpreten l'enregistrament que ara sentim d'aquest cicle, que és l'Opus 7 d'Héctor Berlioz.

0: Era el cicle de cançons Opus 7 d'Héctor Berlioz, aquest que ara sentíem, el cicle Les nits d'estiu, que interpretaven en aquesta versió la soprano Véronique Jean i l'Orquestra Nacional de Lió, que l'acompanyava dirigida per Louis Langres.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara, si seguiu amb nosaltres, podreu sentir la suite de l'òpera El gall d'or de Nikolai Rimsky-Korsakov, una obra de l'any 1907 i estrenada l'any 1909 a Moscou. El llibret d'aquesta òpera està basat en un conte d'Alexander Pushkin. És una sàtira hàbilment disfressada de la corrupta cort del tsar Nicolau II i dels seus incompetents caps militars. Sentim-ne la versió de l'Orquestra Simfònica de Seattle sota la direcció de Gert Schwartz.

S'acaba aquí la suite de l'òpera El Gall d'Or, música de Nikolai Rimsky-Korsakov, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Seattle sota la direcció de Gerhard Schwarz.

La següent proposta que us fem avui a la nostra sintonia és la de l'audició de les tres peces breus per a quintet de vent de Jacques Ibert. El quintet de vent de l'Orquestra Simfònica Nacional Danesa és l'intèrpret d'aquesta obra composta el 1930.

0: Aquestes tres peces breus que acabem de sentir per a Quintet de Vent són de Jacques Ibert i les oferia el Quintet de Vent de l'Orquestra Simfònica Nacional de Dinamarca.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir el concert per a piano i orquestra en la menor, opus 16, que Edvard Grieg va compondre l'any 1868 i que va dedicar al pianista noruec Edmund Neupert. Els moviments de què consta són Allegro molto moderato, Adagio i Allegro moderato molto e marcato. El sentim en la versió de Dino Lipatti, piano, i la Filharmonia Orchestra sota la direcció del Cheo Galliera. És un enregistrament força antic de l'any 1947.

0: És el concert per a piano i orquestra en la menor, opus 16, del compositor noruec Edvard Grieg. Hem sentit Dino Lipati, piano i la Filharmonia Orchestra, sota la direcció del Cheo Galliera, en un enregistrament de l'any 1947.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Des de Catalunya Música us acompanyarem durant els següents minuts amb el poema elegíac d'Eugeni Zahir, el seu opus 12, que sentirem en la versió per a violí i piano de Frank Peter Zimmermann, el violí, i Eduardo María Stravioli, el piano.